0: segona malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

Another one busts the dust. Hey, hey. Another one busts.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a compareixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 18 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i s'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar totes les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. Al darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I en cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb força tranquil·litat en quant a la xarxa viària catalana no registren ni accidents ni avaries. Sí que parlem, però, ja de retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. A hores d'ara ja tenim moltes retencions en tot el nus de la Trinitat, a les dues rondes de Barcelona, en sentit Llobregat, tot plegat amb unes cues que arriben des del Vallès, també sobretot per la C58 des de Sant Quirze, també per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, o la C31 amb 3 quilòmetres de lentitud en l'últim tram del terme de Badalona en sentit sud. Per altra banda, tenim ja comença a arrencar aquesta lentitud habitual també intermitent per la C16, sobretot pels túnels de Vallvidrera, amb direcció a la ronda de dalt. Des del Llobregat també tenim a hores d'ara forta congestió, sobretot a la A2, entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà, també a la P23, des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat. Per altra banda, al Vallès també tenim retencions, d'entre la Roca del Vallès i Montornès, a la AP7 en sentit sud, també al punt de Barberà. També tenim retencions en sentit nord del punt de Cerdanyola i cap a Barcelona, un quilòmetre de cues a la C-17 a Parets del Vallès o a la C-59 a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Una situació molt tranquil·la una altra vegada per encetar la jornada. De fet, al llarg d'aquest matí, pocs núvols, alguns a la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava, i també una temperatura que s'anirà enfilant. De fet, és un ambient agradable, una mica més que no pas ahir a aquesta hora a la majoria de comarques. La tarda tornarà a portar calor. De fet, a les comarques de la terra ferma passarem dels 35 graus una altra vegada, i al llarg de la tarda, més aviat vespre, aniran arribant alguns núvols per les comarques de Tarragona i Barcelona amb alguna gotellada que sobretot aquesta propera nit ens afectarà d'una forma més evident. No estarem parlant de grans pluges i moltes d'elles acompanyades de fang. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 7 i 5, comencem. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellbé.
4: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
1: El mateix dia, el president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada per la declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern del PP i Vox comportaria retrocessos socials. Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
5: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español. Ese

0: al diputat del PP, Alejandro Fernández, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a defensar Pedro Sánchez i ha assegurat que per ell és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
1: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
2: Era el millor president del govern que ha tingut Espanya. Volem més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donant a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el govern més del seu partit ajudi a això.
0: De la plana internacional destaquem que els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Massoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, Les Bains, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió del procés. Els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereal sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls Cel Márquez, de Lleida Televisió.
3: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres als municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
4: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
3: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
5: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols, i allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè clar, s'estava tensant cap a les cases, s'estava tensant cap a magatzems agrícoles.
3: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
0: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí, hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la facultat de veterinària de la UAB, que és a tocar. I marxem a Salou i a les portes de la temporada d'estiu, perquè aquest dimecres s'ha dut a terme el primer macrodispositiu d'enguany contra el top manta i la venda de productes falsificats. S'han detingut fins a 10 persones presumptament relacionades amb l'emmagatzematge i la posterior venda de productes falsificats. Una xifra que serà superior, ja que també s'han dut a terme escorcolls i detencions en altres municipis de la Costa Daurada i a la demarcació de Barcelona. L'operació s'ha desenvolupat sense cap incident d'ordre públic, tot el contrari del que va passar just ara fa un any.

0: quan un dispositiu de les mateixes característiques va acabar amb enfrontaments entre manters i policia, tant al centre del municipi com al passeig marítim saluenc. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació, anunciada pel president de la cambra, Josep Rull.
1: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
2: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
3: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
2: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
4: Habrá que ver qué aplicación será, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
2: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
0: I és que la superfície de teulades de fibrociment que encara queden a Catalunya equival, atenció, a l'extensió de tota la ciutat de Sabadell. Precisament aquest municipi del Vallès es troba en el rànquing de les 10 ciutats catalanes amb més amiant com a conseqüència del pes històric dels seus polígons industrials. És una informació de Joan Muñoz des de TV Sabadell Vallès.
5: Les dades del cens de la Generalitat revelen una dada sorprenent. La superfície total de les teulades de fibrociment que encara queden a Catalunya sumen 38,6 quilòmetres quadrats, una extensió equivalent a la de tot Sabadell. Precisament la ciutat es troba entre les 10 amb més amiant de tot Catalunya. La principal explicació és el pes de la indústria en aquestes ciutats mitjanes. Una gran quantitat d'amiant s'escampa per les cobertes dels polígons industrials, on es calcula que es concentra aproximadament el 30% de tot l'amiant. Al Vallès Occidental, municipis de l'entorn, com Badia del Vallès, ja han adjudicat la retirada de l'amiant de 102 blocs de pisos. La llei obligarà ara les administracions a retirar l'amiant de les seves propietats. També s'estableix que la ciutadania i les empreses tindran l'obligació d'informar d'aquells llocs on detectin el material i de mantenir les seves propietats privades lliures d'aquest component.
0: Doncs precisament, l'Ajuntament de Badia del Vallès acaba d'adjudicar la retirada d'amiant d'un centenar de blocs de la ciutat per uns 2 milions d'euros. D'aquesta manera s'inicia el procés de dimensions més grans fet mai a Europa per alliberar les construccions d'aquest material tòxic. Quedarà pendent d'adjudicació d'un tercer lot que afecta 25 blocs més i que es farà efectiva en les pròximes setmanes. Pel que fa al veïnat d'aquestes comunitats, l'única limitació durant el temps de les obres serà que no podran obrir finestres. Els accessos i sortides a les llars no patiran cap afectació. Passen ara mateix 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Diversos sindicats convoquen avui a la vaga a les escoles Bressol de Catalunya. Les organitzacions reclamen el reconeixement real de l'etapa de 0 a 3 anys amb un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat. En aquest sentit, organitzacions com la CGT i la Intersindical exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Els sindicats han convocat una manifestació a les 11 d'aquest matí a Barcelona. I pel que fa al conflicte que enfronta els mestres i els docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat per obrir un nou canal que permeti escoltar el malestar de fons i fer un debat públic ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
6: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu, i per tant obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder a més canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessitem també confiança.
0: I més descontents encara, en aquest cas, els de Metges de Catalunya, que han convocat noves protestes a les quatre capitals de província per exigir el final de la sobrecàrrega que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. Ens ho explica l'Ester Minguell.
7: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Leonard.
8: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
7: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
0: Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa dues temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu malgrat adeus de pes com els d'Alexia, Mapi León i Ona Batlle. S'ha completat la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els altres dos rivals del grup H, però, ha deixat tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la millor versió.
9: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
0: Després que s'hagi decretat la liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, penyes i aficionats s'han mobilitzat per crear un nou equip que mantingui la simbologia de l'entitat. La nova formació haurà de competir a la Lliga Elite en cas que s'aprovi la compra de la unitat productiva o començar de 0 a 4 catalana. Ens amplia la informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
10: Després que el jutjat mercantil número 1 de Lleida hagi acordat l'obertura de la fase de liquidació del concurs voluntari del Lleida Ponent Club de Futbol en no haver-se presentat cap proposta de conveni per fer front al deute de l'entitat, la situació del futbol a la capital de Ponent és molt incerta. Les dues opcions de clubs populars, Calaveres i 1939, van de la mà i estan esperant que el jutge decideixi si accepta l'oferta de compra de la unitat productiva. L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
11: Creiem que valia la pena fer un últim intent per conservar els trets identitaris de Lleida i sortir a competir a Lliga Elit i que la massa social de Lleida tingui un club a Lliga Elit. Que ho fem de manera altruista i que la massa social hi pogués dir la seva. Veurem què passa. Sobretot això, no vull generar falses expectatives perquè sabem de la complexitat i jo mateix tinc moltes incerteses pel meu desconeixement d'aspectes jurídics, així que estan els advocats treballant en això.
10: L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
0: Aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi tres victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa tres anys que no guanyen. Jan Veselí explica com afronten la sèrie decisiva.
12: I think they are complete, you know, in every position.
13: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
12: And build from there.
0: Tot a punt perquè demà arrenqui la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina. Ho farà amb la catalana Paula Blasi com a gran candidata a la victòria final diumenge a Barcelona. Una volta que comptarà amb dues etapes amb protagonisme de les carreteres maresmenques. En té més detalls Oriol Debat de TV Mataró.
14: La relació entre la Volta i Mataró és inseparable. Així, en els últims 105 anys de la seva història, ja és la novena vegada que la ciutat ha estat sortida d'una de les etapes i la 18a que acull algun tram de la cursa. I aquest 2026 és el primer cop a la història que seu i també participa amb l'Escola Ciclista Mataró en la Volta Femenina. Amb presència de 21 equips, amb 5 formacions World Tour i algunes de les millors estructures internacionals, s'assegura una competició de màxim nivell.
15: La Volta Ciclista Catalunya tornarà a centrar les mirades del ciclisme femení internacional. Viurem la tercera edició d'un nou projecte que anem consolidant any darrere d'any amb una prova per etapes de la categoria UCI 2.1 amb la presència d'alguns dels millors equips del món.
14: El proper divendres, Santa Susanna acollirà la sortida de la primera etapa. El Platfort, però, arriba diumenge. Mataró serà seu de la sortida de la tercera i última etapa. De 110 quilòmetres arribarà a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
0: La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreters. Ens en dona més detalls el David Navarro.
16: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
17: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
16: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la segona jornada de declaració que afronta aquest dijous José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'Alba valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. Analitzarem en breus instants tots els detalls d'aquest i altres fronts judicials que afecten el PSOE. Ho farem en conversa amb el doctor en ciència política Ernesto Pascual. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 18 de juny. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts, han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i s'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I de la cultura destaquem que la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a Mataró, a la C32, on es talla un carril en sentit nord amb un quilòmetre de retencions. També hi ha una avaria a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet en sentit nord, que deixa un carril tallat i 2 quilòmetres de lentitud. Al Vallès, congestió per la C16, als túnels de Vallvidrera i a l'AP7, amb retencions en sentit sud des de la Roca fins a Barberà i a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa al temps, situació tranquil·la per encetar el dia. Hi haurà alguns núvols a la costa barcelonina i també a la Costa Brava. La temperatura, però, anirà pujant i ja de cara a la tarda la gran protagonista serà la calor, amb majúscules. Cap al vespre arribaran alguns núvols a les comarques de Barcelona i Tarragona amb alguna pluja i també alguna d'aquestes pluges acompanyades de fang.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 4 minuts, els que superen ara mateix, 8:15, entrem de ple en matèria. Segona jornada, la d'avui, de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En té més informació la Carina Bellver.
2: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'acusació popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
1: Doncs després d'explicar-vos el context i pendents del que pugui dir avui Rodríguez Zapatero, doncs més enllà de tot plegat, què significa tot això políticament i quin impacte pot tenir en el govern? Doncs ho analitzem ara mateix i ho fem amb Ernesto Pascual, que és doctor en ciència política. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Bon dia.
1: Deia, Rodríguez Zapatero declara en un moment de màxima pressió política per al govern i amb la intenció també d'utilitzar el cas per desgastar Sánchez. Quin impacte pot tenir en l'estabilitat parlamentària i també en la capacitat del govern de controlar el relat?
3: Bueno, l'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
1: El jutge rebutja imposar mesures cautelars, però manté, en canvi, acusacions molt greus. Com s'ha de llegir això? Què ens diu del moment que viu la justícia i del que representa Zapatero?
3: S'ha de llegir amb finesa, en el sentit de que no hi ha mesures cautelars, no vol dir que el cas s'hagi desinflat, perquè a la vegada el jutge diu que sí que hi ha indicis de criminalitat. Vol dir que el jutge no veu prou risc de fuga, a pesar de lo que diuen les acusacions, o de destrucció de proves que ja han sigut, en el cas de, ja han sigut recolectades. Però la investigació continua i això manté viu el costat polític de tot el que estem dient, no?, en aquests moments.
1: La peça de les joies queda pendent i Zapatero de moment evita respondre. Quin impacte té que un expresident no doni explicacions encara sobre un tema tan sensible? I quin perjudici pot ocasionar al PSOE? No sé si èticament.
3: Sí, jurídicament ell té dret a no respondre. Políticament és molt costós. Per què? Per la pèrdua de prestigi. Les joies tenen una força simbòlica enorme, perquè que no necessita cap explicació. La gent sap perfectament què significa que apareixi de cop i volta un patrimoni que se li suposa que no té, no? I el PSOE pot defensar la presumpció d'innocència, però en els caps de la gent, que, per als que Zapatero ha sigut un líder a seguir, això queda molt malament i demana moltes explicacions. El silenci, per tant, és útil judicialment, però és molt dolent comunicativament parlant.
1: L'actualitat mana i també li volíem preguntar avui sobre aquest acord internacional que han signat, aquesta signatura oficial confirmada en les últimes hores, aquest acord de pau, deia l'Orient Mitjà, entre Estats Units i l'Iran. Això hauria de desbloquejar l'estret d'Hormuz i activar 14 punts entre els quals hi ha el compromís de Teheran de no desenvolupar armament nuclear. Hem d'esperar un procés llarg encara d'aplicació?
3: I tant, en primer lloc jo no li diria tractat. El terme prudent és un acord preliminar, un memoràndum, com li vulguem dir, un memoràndum d'entensa, perquè el que busca és posar fi a les hostilitats per donar-se un període de 60 dies per negociar. I què es negociarà en aquest cas? Deixar els bloquejos marítims que s'estan posant als dos governs, reobrir progressivament l'estret d'Hormuz i una posterior negociació sobre el programa nuclear iranià. És a dir, com a desescalada està molt bé, és molt bona notícia, baixa el risc militar i energètic, però com a solució de del problema nuclear, que és per lo que en teoria Israel junt als Estats Units va començar la guerra, és pitjor que el 2015 en l'època d'Obama. Per tant, és una treva útil, però encara no és una solució nuclear real per al Golf Pèrsic, en aquest cas.
1: Ernesto Pascual, gràcies un dia més per atendre'ns, per les explicacions, i que vagi molt bé el dia.
3: Igualment, que vagi bé.
4: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: De nou a casa nostra, us expliquem que els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té més detalls Cel Márquez, de Lleida Televisió.
5: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres els municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
6: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
5: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
7: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols, i allà és on realment ens ha fet angúnia perquè, clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
5: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
1: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí, hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la Facultat de Veterinària de la UAB, que és a tocar. L'escalada de tirotejos a Barcelona ja ha obtingut resposta política a la Comissió de Seguretat de l'Ajuntament. El govern municipal ha tirat endavant una proposta per demanar una reforma del Codi Penal que augmenti dels 2 fins als 5 anys de presó la pena per tinença il·lícita d'armes. És una crònica de BTV.
8: La mesura s'ha aprovat amb els vots a favor de PSC, Junts i el PP. Els Comuns i Esquerra hi han votat en contra i Vox s'hi ha abstingut.
9: Si no abordem aquestes reformes, correm el risc d'esdevenir un país exportador i productor de drogues i receptor de delinqüència.
10: Et satisfà que prioritzin amb què és necessari més policia i més codi penal.
11: És veritat que ells el que plantegen pel que fa a la tinència il·legal d'armes de foc és posar la pena actual, que és de 1 o 2 anys fins a 5 anys. A nosaltres ens sembla desproporcionat.
12: No està demostrat que una societat amb un sistema punitiu més elevat tingui més bons resultats. Aquest és un debat que han de tenir els juristes.
8: A banda d'aquest bloc, el Partit Popular i Vox han elevat el to crític, acusant l'alcalde Collboni d'actuar tard i per por a perdre el control dels carrers.
13: Durant massa temps s'ha minimitzat la inseguretat i s'ha parlat només de percepcions.
14: Después, cuando la realidad le supera, le echa la culpa a los demás. Y ahora que se le descontrola todo, la culpa es de las leyes que son muy blanditas.
8: També s'ha aprovat una proposició de Barcelona en Comú que vol instar Interior a reforçar els recursos destinats a la investigació policial.
1: És una altra de les notícies destacades. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació anunciada pel president de la cambra, Josep Rull.
15: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
2: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
16: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
2: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
17: Habrá que ver qué aplicación será, qué dinero hay para tirarla adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
2: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
1: I quan són 3:15, us expliquem que diversos sindicats convoquen avui a la vaga les escoles bressol de Catalunya. Les organitzacions reclamen el reconeixement real de l'etapa de 0 a 3 anys amb un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat. En aquest sentit, organitzacions com la CGT i la Intersindical exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Els sindicats han convocat una manifestació a les 11 d'aquest matí a Barcelona. I més descontent, en aquest cas, els de Metges de Catalunya, que han convocat també noves protestes a les 4 capitals de província per exigir el final de la sobrecàrrega que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. I ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
18: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
19: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
18: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
1: Però en qüestions de salut no tot són males notícies. Dos escàners digitals per millorar la detecció de càncers i altres malalties. Amb aquesta incorporació, l'Hospital Universitari de Mataró guanya precisió i agilitat en l'anàlisi de mostres biològiques. També millora el treball en xarxa amb especialistes d'altres centres sanitaris. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
20: La doctora Belén Lloberes ha assolit amb el seu departament una fita important per a partir d'ara treballar amb més precisió i agilitat en l'anàlisi de mostres. El cas és que fa uns mesos l'Hospital de Mataró té dos nous escàners digitals d'última generació. La nova tecnologia permet convertir els teixits en imatges digitals d'alta resolució. I en la pràctica es tradueix en informes més ràpids, diagnòstics més segurs i iniciar el tractament amb menys dies d'espera, un factor molt rellevant en malalties com el càncer. A la vegada, aquesta digitalització facilita la col·laboració entre professionals de diferents hospitals.
0: Això el que fa és gravar les imatges que nosaltres normalment mirem al microscopi. Les imatges són les mateixes, però les mirem amb un altre suport. Les mirem amb una pantalla i això permet, a més, que les mirem des de diferents llocs. Per tant, si hem de consultar casos, podem anar més ràpid a arribar a un diagnòstic acurat.
20: També s'obre la porta a la incorporació progressiva d'eines d'intel·ligència artificial que encara ajudin més en la precisió i en la detecció en mostres de teixits patològics.
1: Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta, fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa dues temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu malgrat adeus de pes com els d'Alexia, Mapi León i Ona Batlle. S'ha completat la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant de Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita, després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els grups dos rivals, entre els altres dos rivals del grup H, però, ho deixa tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la millor versió.
21: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
1: I aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veseli explica com afronten la sèrie decisiva.
22: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
1: I la jugadora d'hoquei Maria Porta continua recollint reconeixements després d'anunciar que penja els patins. L'últim ha estat el nomenament com a filla predilecta de Vilassana. Des de Lleida Televisió ens acosten més detalls d'aquest emotiu homenatge.
23: L'acte es va fer al centre d'immersió de Vilassana, que es va omplir de gom a gom per fer-li costat en un dia tan especial. Amb les emocions a flor de pell, la Maria va viure una jornada molt emotiva, agraint el suport que ha tingut durant tots aquests anys.
24: Que m'hagin donat aquest premi, doncs per mi, al ser una ciutadana del poble, doncs és un orgull i a la vegada també una responsabilitat, però la veritat és que molt, molt feliç i sobretot molt contenta de tota la gent que ha vingut.
23: Tot un torrent d'emocions per la Maria, que està vivint uns dies molt especials després de penjar els patins.
24: Des del dia que ho vaig anunciar, m'ha escrit molta gent, no només del món del hockey, sinó del món de l'esport. Han perdut uns minuts per dedicar-me unes paraules. M'he sentit molt estimada i la veritat és que bueno, doncs hi ha moments que sí que les emocions no les puc controlar massa i m'emociono i més, doncs, si a sobre guanyes algun títol, doncs encara m'emociona més.
23: Un gran reconeixement per una jugadora que ja és llegenda.
1: Arribarem a les 8 amb la cultura. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Ens en dona més detalls el David Navarro.
3: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
4: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
3: Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura infantil i juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
1: El Festival Grec celebrarà els seus 50 anys amb una gran festa en tres actes que combinarà passat, present i futur. La festa al Teatre Grec serà el 8 de juliol. Aquell dia s'hi projectarà una pel·lícula documental formada per quatre curts encarregats a Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Claret Muixart i Marc Salicru. El film ofereix una visió de l'esperit del festival des del seu naixement fins a l'actualitat. Abans, però, l'actor i director de teatre Mario Gas farà un pròleg on traslladarà la seva experiència personal.
5: El Grec 76 va significar una expressió concreta de tota una lluita sindical i de reformació absoluta, reestructuració d'una professió que estava molt dividida, que per una banda estava la professió convencional, que malvivia fent un teatre convencional català, estaven la televisió incipient, els grups independents, algunes escoles, però faltava una vitalitat sindical i una vitalitat coherent de tota una professió.
1: I avui arrenca una nova edició del Sonar, el Festival de Música, Innovació i Creativitat de Barcelona. La direcció del festival ha canviat, i també la imatge i el format. Es fusionen el Sonar Dia i el Nit en un escenari únic, al recinte Firal de Gran Via. Els noms destacats al cartell són, entre altres, The Prodigy, el raper britànic Skepta i les DJs Charlotte de White i Amelie Lenz, entre d'altres. La música començarà a sonar avui a les 5 de la tarda amb actuacions de renom com Cabaret Voltaire o Metrica, tot i que aquest matí Ignasi Terraza i Philippe Salembier faran el concert inaugural a la Llotja de Mar.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, segona jornada de declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. El doctor en ciència política Ernesto Pascual ha valorat així al Notícies en xarxa el cúmul de fronts judicials que afecten el PSOE.
2: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
1: Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 18 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i els bombers confien poder-lo controlar cap al migdia. S'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I en cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. 8 i 3, hora punta, volem saber si hi ha gaires problemes per circular avui, aquest matí, a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Hi ha problemes avui. Tenim 3 avaries que estan complicant molt la situació, sobretot dues a la ronda del litoral. La primera, Santa Coloma de Gramenet cap a Trinitat, talla un carril, és un camió, i això està dificultant la circulació. També en aquesta B10, però ja a l'altre punt, en concret a la zona del Morrot, i en sentit Trinitat hi ha el carril l'esquerra tallat i també una congestió de fins a 7 quilòmetres de lentitud. Això fa que les dues rondes vagin molt i molt carregades. A més, a una altra varia d'un altre camió, a la P7 a Barberà, en sentit Girona, talla un carril, 7 quilòmetres de lentitud, i apareixen retencions, evidentment, en sentit contrari per l'efecte Tafaner i també pel volum de trànsit que hi ha. I a la B30, per exemple, a la zona de Badia, als accessos nord, afegim retencions de Badalona, la C31 cap a la plaça de les Glòries, i la C33 i la C58 de Montcada cap a Trinitat. Si ens desplacem a la part sud, aturades a l'Hospitalet, entre el Prat i l'Hospitalet cap a Barcelona. També l'entrada de la per la Diagonal va molt i molt carregada i de sortida el Papiol també. I a la 2, entre Sant Joan d'Espí i Pallejà cap a Barcelona hi ha 8 quilòmetres. Déu-n'hi-do la circulació que hi ha i per tant demanar-vos molta cautela.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Estiu en pilot automàtic. Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és, de fet, n'hi ha per dies d'estiu i cada vegada fins i tot la porta del forn estarà més oberta. De fet, avui la temperatura no variarà respecte a ahir, i això ja vol dir que el matí comença molt xafogós, comença força suau a molts indrets del país, sobretot a la costa. També a prop del mar s'estan formant alguns núvols, fruit d'aquesta mateixa humitat que ha pujat. Són núvols poc importants que no deixaran pluja, però vaja, avui com a mínim veurem el cel una mica més esquitxat d'aquestes nuvolades, almenys aquest matí arran de mar, especialment a la costa barcelonina i també a la costa brava. La resta del país, matí tranquil, com ho està sent a hores d'ara, i la tarda portarà algun ruixadet de tarda, vespre, més aviat cap al Pirineu, l'Alt Pirineu bàsicament, avui menys encara temporinades que no pas ahir, i també a última hora de la tarda arribaran alguns núvols per les comarques de Tarragona i de Barcelona, que aquesta propera nit sobretot acabaran deixant algun tro, alguna tempesta seca, alguna gotellada de fang, per tant precaució perquè plourà poc, però ho farà d'una forma molt bruta, i aquesta tarda també el vent es reforçarà especialment a les comarques interiors. Compte amb el risc d'incendi perquè aquesta marinada alta tornarà a ser molt evident a les comarques de Lleida, amb una bona calorada en aquella banda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li tampoc altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellbé.
5: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
1: Doncs el president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP Alberto Núñez Feijóo han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada justament per aquesta declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran

0: su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
1: No, no, no deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en B.
2: Ho hem analitzat tot plegat amb una veu autoritzada, la del doctor en ciència política Ernesto Pascual, que creu que tot el cas Zapatero va desgastant mica en mica el govern de Sánchez i que el silenci de l'expresident en l'assumpte de les joies encara afegeix més llenya al foc. Pascual ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
3: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
2: De la plana internacional, els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Masoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió del procés. Tornem cap a casa nostra perquè els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i els efectius sobre el terreny confien en poder-lo controlar cap al migdia. Ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereal sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
4: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres als municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerol, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
5: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
4: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
6: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols. I allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
4: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
2: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoritzat

0: evacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la facultat de veterinària de la UAB, que és a tocar. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació anunciada pel president de la cambra, Josep Rull.
1: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
2: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per a l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
3: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
2: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
4: Habrá que ver qué aplicación será, qué dinero hay para llevarla adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
2: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
0: Aquesta llei de l'amiant, us ho dèiem, arriba després de molts anys de pressió social. Un dels primers col·lectius a situar-se al capdavant d'aquesta lluita van ser els antics treballadors de Macosa Alstom, els primers en denunciar els efectes del fibrociment. Com valoren l'aprovació definitiva de la llei tants anys després? Li preguntem ara mateix a Miguel Moreno, és portaveu de l'associació Jubilats de Macosa Alstom afectats per l'amiant. Senyor Moreno, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
5: Hola, bon dia.
0: Aquesta aprovació definitiva la sentiu com una victòria? Ahir va ser un dia d'alegria, d'alleujament, un dia de record per a tots aquests companys que s'han quedat pel camí?
5: Para nosotros es un paso más. Un paso más porque tener en cuenta que la ley, para que sea efectiva al 100%, ahora debe pasar por un proceso que dura aproximadamente un año de negociar y resolver el tema de muchos artículos que pasan por el desarrollo de normas y reglamentos para su aplicación. Entonces, este paso ha sido un paso importantísimo, un paso dentro de la lucha que llevamos de muchos años y que como tal lo valoramos, ¿eh? No es, si nosotros ahora paráramos, la lista no está en condiciones de desarrollarse al 100%. Si paramos, ¿nos garantizan de que va a haber la inversión necesaria para que se aplique? Porque sin el dinero la ley no sirve para nada. Si nos paramos, ¿nos garantizan que la Generalitat, el Parlament, los municipios, los ayuntamientos van a tirar para adelante de forma coordinada a impulsar la ley como lo regula la ley, como está regulado ahí? Es decir, que nos queda mucho camino todavía por delante como para echar cohetes.
0: Senyor Moreno, la fi de l'amiant s'ha fixat també per al 2032, però ja es diu que aquest calendari no és factible, no es complirà. Mentrestant, l'amiant, a més, ja ha superat la seva vida útil i pot afectar a tota la població. Què caldria, doncs, perquè la llei no acabi en simple declaració d'intencions, com d'alguna manera ja ens insinuava vostè? Entenc que demanen celeritat, contundència, serietat...
5: Exactamente. Es lo que reivindicamos y ayer mismo tuvimos una entrevista con el presidente Illa y en esa línea estamos planteando. Ayer mismo en la sede parlamentaria le planteábamos ya esta cuestión. Mañana hay un acto por las víctimas del amianto a las 6:30 de la tarde dentro del Parlamento, un acto de reconocimiento y desagravio hacia las víctimas del amianto, donde estarán las familias de muertos del amianto, estará FEDAVICA, que es una organización estatal de afectados por el amianto, estará ANANAR también, otra asociación de víctimas del amianto, y ahí esperamos de que haya un compromiso por parte del gobierno catalán y un compromiso por parte del Parlament en el sentido de aplicación de la ley de forma conjunta, dar un impulso a la retirada.
0: Molt ràpidament, senyor Moreno, la llei inclou un marc de reconeixement a les víctimes. Vostè ara s'hi referia amb aquest homenatge que faran demà. Què espereu que canvia a partir d'ara? Quin tipus de reconeixement seria per vosaltres un acte de justícia?
5: El que s'aplique al 100% la llei de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero, para la erradicación de una forma segura de todo el amianto de Cataluña. Porque estamos avisando, porque eso es peligroso, el que se fuera a la carrera de sacar todo el amianto de Cataluña y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
0: Entonces, Miguel Moreno. Por ahí va. Doncs gràcies per atendre'ns, bon dia, i evidentment hem d'estar tots plegats pendents de que això sigui així tal com ho explica. Gràcies, que vagi molt bé i enhorabona per la lluita.
5: Bon dia, gràcies.
0: Què cal fer, qui ho ha de fer i quan? Això és el que estableix el nou protocol del govern per prevenir, en aquest cas, els efectes de la calor en el treball, que defineix un marc clar i amb mesures concretes per anticipar-se abans que la calor sigui crítica. I amb especial atenció a les activitats d'estar clar a l'aire lliure o en entorns on es pot veure incrementat el risc tèrmic. Recordem que l'empresa on treballava el temporer que va morir a Alcarràs l'any passat no tenia un protocol de risc de calor. Ens ho explica tot plegat l'Aide Robles, de Lleida Televisió.
6: El protocol té un enfocament integral i preventiu i permet ajustar-se a cada territori, activitat i moment. A Lleida pren especial importància amb la campanya de la fruita.
7: En el cas doncs, de situacions meteorològiques adverses i d'un gran risc de calor, doncs, el que s'han de fer primer és prioritzar les mesures organitzatives i, per tant, doncs, avaluar, modificar els horaris, avaluar, modificar les tasques que es fan en determinats moments on la calor és més intensa, també les mesures tècniques relacionades amb les ombres, amb garantir que hi hagi aigua, que hi hagi situació, que hi hagi jocs on es puguin refrigerar i després doncs, totes les relacionades doncs, amb els EPIs, amb els equips de protecció.
6: L'any passat a la demarcació de Lleida es van fer 98 actuacions de la Inspecció de Treball de Catalunya i es van detectar 9 infraccions. Una persona, a més, va morir al camp a causa dels efectes de la calor.
0: I avui obrim la crònica esportiva amb un nom propi, el de Pere Romeu, que continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta, fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa 2 temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu malgrat adeus de pes com els d'Alexia, els de Mapi León o Ona Batlle. S'ha completat, d'altra banda, la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els altres dos rivals del grup H ho deixa tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la seva millor versió.
8: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
0: Aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi tres victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la final fort de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veseli explica com afronten la sèrie decisiva.
9: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
10: And build from there.
0: Timotei Nguessan ha renovat amb el Barça d'handbol fins al 2029. El lateral esquerre francès, que encara tenia contracte fins al 2027, s'enfilarà fins a les 13 temporades defensant la samarreta blaugrana. Va arribar a l'estiu del 2016 procedent de l'Chambéry francès i des d'aleshores ha estat una peça clau a l'equip, guanyant 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes i 4 Mundials de clubs, a més de la triple corona amb la selecció francesa, Jocs, Mundial i Europeu. Minuts i ens plantarem a 9:15. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
11: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
12: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
11: Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkel, el de Literatura infantil i juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter Van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
0: I avui arrenca una nova edició del Sonar, el Festival de Música, Innovació i Creativitat de Barcelona. Aquest any es fusionen el Sonar Dia i el Nit en un escenari únic al recinte firal de Gran Via. Els noms destacats al cartell són The Prodigy i les DJs Charlotte de White i Amelie Lenz, entre d'altres. La música començarà a sonar avui a les 5 de la tarda amb actuacions de renom com Cabaret Voltaire, tot i que aquest matí Ignasi Terraza i Philippe Salembier faran el concert inaugural a la Llotja de Mar.
13: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la segona jornada de declaració que afronta aquest dijous José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. El doctor en ciència política, Ernesto Pascual, ha valorat així, al Notícies en xarxa, el cúmul de fronts judicials que afecten el PSOE.
2: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
1: Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i els bombers confien poder-lo controlar cap al migdia. S'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i a d'altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Miguel Moreno, portaveu dels treballadors jubilats de Macosa Alstom, confia en garanties d'aplicació. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
3: El que se aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
1: El govern desplega el protocol davant de les temperatures extremes a la feina, una cobertura per als milers de persones que treballen a l'aire lliure i quan avancem cap a la primera onada de calor de l'estiu, que es pot allargar ben bé fins dimarts que ve. Doncs parlarem de les garanties per al compliment de les mesures en conversa amb Carles Pérez Espona, tècnic de salut laboral de Comissions Obreres. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I de la cultura avui destaquem que la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un cop tancada la portada, entrem ja en matèria. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li tampoc altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellver.
4: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Així ho defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
1: Doncs ho hem volgut analitzar tot plegat i amb una veu autoritzada, la del doctor en ciència política Ernesto Pascual, que creu que tot el cas Zapatero va desgastant mica en mica el govern de Sánchez i que el silenci de l'expresident en l'assumpte de les joies encara afegeix més llenya al foc. Pascual ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
1: De la plana internacional, els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Massoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rubrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió de tot el procés. De nou a casa nostra, els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i els efectius sobre el terreny confien en poder-lo controlar al migdia. Ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereal sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
5: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres als municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereal sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
6: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
5: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
7: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols. I allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè, clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
5: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
1: És una notícia d'última hora. Els bombers han trobat el cos sense vida d'un home a Ulldecona, al Montsià. La víctima, de 64 anys, havia sortit ahir al matí a fer una ruta per la zona de la Torreta de Montsià i no va tornar. Després d'activar el dispositiu de recerca per camins i zones properes, es va localitzar el cadàver en un corriol cap a les 11 de la nit. I el govern ha presentat a Lleida el protocol de calor extrema que ja es va signar a l'abril, però que ara es desplega en un dels territoris més exposats, en plena campanya de la fruita, amb milers de persones treballant a l'aire lliure i a pocs dies de la primera onada de calor de l'estiu. L'any passat, Inspecció de Treball va detectar 124 infraccions per risc tèrmic a Catalunya, 9 a Lleida, inclosa l'empresa on va morir un treballador en plena onada de calor. Avui volem saber com es garantirà el compliment d'aquest protocol i si arriba a temps. Carles Pérez Espona és tècnic de salut laboral de Comissions Obreres. El saludem ara mateix. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Bon dia i gràcies a vosaltres.
1: Aquest protocol situa la calor extrema com a un risc laboral estructural i obliga a planificar abans que arribin les altes temperatures. Horaris, rotacions, limitació de treballs en solitari... S'està fent aquesta planificació o encara anem massa a remolc de les onades de calor?
8: Vale. Normalment això ja és una cosa que es produeix habitualment. Estem en un mar mediterrani, per rotar la calor o aquestes onades que tenim és un històric dintre el país. En certa manera, podríem dir que anem tard. És cert, anem tard, però hi ha hagut la bona voluntat de treballar tot aquest protocol per part de les administracions, per part dels agents socials, i arribar a un consens respecte al que s'havia de fer. Aquest protocol té una comissió que haurà de valorar l'impacte, és a dir, a dia d'avui no podem dir si està funcionant o no està funcionant, primera, perquè la calor encara no ha sigut extrema, però no tenim tampoc dades al respecte. Quan comencem a obrir aquesta comissió, començarem a valorar quants protocols s'han establert, quina efectivitat tenen aquests protocols i també les intervencions que pugui tindre per campanya, per la calor, Inspecció de Treball, que també anirà vinculada a tota aquesta temàtica de la calor extrema.
1: Per tant, entenc que serà aquesta comissió qui vetllarà perquè les empreses apliquin veritablement aquest protocol. Ho he entès bé?
8: Sí, correcte. És a dir, aquí entrarem. Si t'hi fixes en el protocol, que és una part que es va introduir en tot el que va ser la creació i el consens dels diferents interlocutors que vam estar generant aquest protocol, hi ha un annex en el qual parla de clàusules d'experiències positives d'introduir, per exemple, les licitacions de l'administració, perquè aquí no hem de recordar que dintre d'aquest protocol hi va ser el que va ser les diputacions, ajuntaments, per tant, tota l'administració local. Quan entra local i a nivell provincial, a nivell autonòmic, quan entren licitacions amb treball, segons que pugui haver-hi aquesta exposició, té aquestes clàusules de referència tècnica per introduir automàticament aquestes millores tant a l'empresa principal com a la subcontrata, que és on teníem la gran problemàtica.
1: I acabo ràpidament, parlem de les infraccions que hi van haver-hi. L'any passat 124 per risc de calor, 9 de les quals a Lleida, entre les quals es va morir un treballador a Alcarràs. Què demostra això, d'alguna manera? Que les sancions no són prou dissuasives? Que encara surt massa barat incomplir la llei?
8: Aviam, aquí hi ha diverses coses. És cert que incomplir la llei surt barat. La part que es denuncia és una part que et porta a un requeriment però que després tampoc no té per què anar vinculat a la sanció, hi ha la campanya d'inspecció de treball, però la problemàtica, al meu entendre, no està aquí. És un fenomen que coneixem des de fa anys, tenim una llei de prevenció des de l'any 95 i, per tant, tot el que introduïm en el capítol preventiu dintre d'aquest protocol, que és tot allò que haig de fer jo com a empresa prèviament, és a dir, avaluar quin és el risc, quines condicions de treball tenen els treballadors, la vigilància de la salut i els plans d'emergència, auxili respecte quan es doni aquest fenomen. És a dir, el que ens està fallant és el tronc de lo que seria pròpiament dit la prevenció, que és la que permetria, per exemple, pues, no tindre aquests danys a la salut i evitar allò i no caure en l'excusa de vegades que diem no, és que aquest any ha fet més calor que un altre any. No, estem en un mar, ja t'ho dic, mediterrani, tots sabem a com vivim i sabem que els fenòmens de calor a partir, sobretot de juny, són els que són. Per tant, els treballs, sobretot en exteriors, ens donen pues, aquesta problemàtica que, per desgràcia, comporta morts i altres qüestions.
1: Carles Pérez Espona, gràcies per atendre'ns, bon dia. Hem localitzat quin és el problema, és qüestió doncs, de posar-hi remei i de prevenir especialment. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
8: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Doncs parlant de calor, Barcelona continua adaptant el seu espai públic a les altes temperatures fruit del canvi climàtic. Una de les apostes és la creació aquest estiu de 75 nous espais d'ombra repartits per tota la ciutat. Es tracta d'estructures permanents o temporals, com ara tendals, que permeten actuar de forma ràpida i efectiva per reduir la temperatura d'un determinat indret. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, n'ha explicat els principals beneficis.
9: Segons els estudis, la diferència que pot haver-hi d'un espai que té ombra a un que no en té, en termes generals, pot ser una diferència de confort tèrmic de més de 12 graus de temperatura.
1: El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Aquesta llei de l'amiant arriba després de molts anys, com dèiem, de pressió social i un dels primers col·lectius a situar-se al capdavant d'aquesta lluita van ser els antics treballadors de l'empresa Macosa Alstom, els primers, de fet, en denunciar els efectes del fibrociment. Miguel Moreno, portaveu de l'associació Jubilats de Macosa Alstom, afectats per l'amiant, confia en les garanties de la llei i així ho ha explicat al Notícies en Xarxa.
3: El que s'aplique al 100% la llei de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
1: I us expliquem ara l'atenció que es viu aquest mateix matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs, on els Mossos d'Esquadra i la comitiva judicial han començat a executar els primers 3 desallotjaments d'un total de 58 dels coneguts com a blocs de la Rambla, ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus, que s'ha d'enderrocar el 2028 com a peça clau del projecte per transformar aquest barri. A partir del curs vinent, Terrassa impartirà un grau mig de serveis funeraris i per ara la preinscripció ha estat tot un èxit. Són 30 places les que s'oferten i s'hi han apuntat prop d'un centenar de persones. Els nous estudis obren una perspectiva de futur en el sector funerari, ja que fins ara no tenia cap formació específica arreglada. Ens ho explica en Ramon Vilajosana, de Canal Terrassa.
10: Terrassa és una de les 4 úniques ciutats de tot l'estat amb un servei de funerària municipal. Les altres tres són Reus, Màlaga i Palma de Mallorca. La demanda de professionals d'aquest sector és constant i, per tant, també és necessària la formació de futurs treballadors. En aquest sentit, a partir del proper setembre, l'Institut Montserrat Roig començarà a impartir el primer cicle de grau mitjà en serveis funeraris.
11: Hi havia alguns cursos, però no hi havia res ni que sigui homologat ni homogeni en el país, no? I si, a més, ajuda a retenir talent, no? A generar ocupació, doncs és fantàstic.
10: Aquests estudis pioners en tot l'estat han despertat un gran interès. Ho demostra el fet que a la preinscripció s'hi han registrat un total de 96 sol·licituds per a una oferta de només 30 places. Un grau mitjà de dos cursos i amb bona part pràctica que servirà per aprendre aspectes que van des de la tanatoestètica fins a l'organització del servei o l'atenció a les famílies.
1: Deu minuts per arribar a les 9, és temps pels esports i és temps per la Cristina Álvarez. Bon dia, Cristina.
12: Bon dia.
1: I per un nom propi, el de Pere Romeu, que continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028.
12: Sí, club i entrenador han arribat a un acord per ampliar la vinculació del tècnic. Continuarà 2 anys més, tot plegat després que el Barça femení hagi completat una temporada perfecta. Ha guanyat tots els títols, culminats amb la Champions. L'entrenador barceloní va fer càrrec de la banqueta blaugrana ara fa 2 anys. Ho va fer en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu, malgrat adeus de pes com els d'Alexia Mapileón i Ona Batlle. Després que s'hagi decretat la liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, penyes i aficionats s'han mobilitzat per crear un nou equip que mantingui la simbologia de l'entitat. La nova formació haurà de competir a la Lliga Elite, en cas que se n'aprovi la compra, o bé començar de 0 a 4 catalana. Ens amplia aquesta informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
13: Després que el jutjat mercantil número 1 de Lleida hagi acordat l'obertura de la fase de liquidació del concurs voluntari del Lleida Ponent Club de Futbol en no haver-se presentat cap proposta de conveni per fer front al deute de l'entitat, la situació del futbol a la capital de Ponent és molt incerta. Les dues opcions de clubs populars, Calaveres i 1939, van de la mà i estan esperant que el jutge decideixi si accepta l'oferta de compra de la unitat productiva. L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
14: Creiem que valia la pena fer un últim intent per conservar els trets identitaris de Lleida i sortir a competir a Lliga Elite i que la massa social de Lleida tingui un club a Lliga Elite. Que ho fem de manera altruista i que la massa social hi pogués dir la seva. Veurem què passa. Sobretot això, no vull generar falses expectatives perquè sabem de la complexitat i jo mateix tinc moltes incerteses pel meu desconeixement d'aspectes jurídics, així que estan els advocats treballant en això.
13: L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
12: Aquesta nit comença la final de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena avui i dissabte a les 8 del vespre. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veseli explica com afronten aquesta sèrie decisiva.
15: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
12: I el Barça buscarà avui la segona victòria contra el Pozo Murcia a la final pel títol de la Lliga de Futbol Sala. Després d'haver guanyat els penals, el primer dels 5 enfrontaments previstos, l'equip tornarà a jugar al Palau a partir de les 9 abans que la sèrie es traslladi a la pista murciana. El duel servirà també per fer un acte de comiat a Eric Mendonça, que marxarà a final de curs després de 3 temporades al club. El tècnic Javi Rodríguez vol aprofitar l'eufòria generada en l'estrena a la final per sumar el segon punt.
16: Conseguimos sacar el partido a la épica con un parado que estuvo descomunal, nos llevó un volandas, parecían que las 4.000 personas estaban dentro de la pista y bueno, y ahora pensar en el partido de mañana, va a ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
12: Veurem si aquest segon duel és tan disputat com el primer i acaba els penals. Demà t'ho explico.
1: Que va ser molt emocionant, és veritat.
12: I tant.
1: Gràcies, Cristina.
12: Que vagi bé. Demà.
1: La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries, que ens en dona tots els detalls en David Navarro.
17: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
18: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
17: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
1: El Palau de Congressos de la Llotja de Lleida es tornarà a omplir de música i solidaritat amb l'onzena edició del Mama Pop, que se celebrarà el 28 i 29 de novembre. Es tracta d'una proposta cultural que destina els beneficis a finançar la recerca del càncer de mama i des de la seva fundació ha donat gairebé 500.000 euros a l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. En la darrera edició es va batre el rècord de recaptació amb 88.000 euros. I Tortosa, al Baix Ebre, es convertirà en la nova capital de la dansa contemporània amb el naixement de Vertebre Dansa, un festival que pren el relleu del prestigiós Deltebre Dansa i que se celebrarà del 20 al 26 de juliol. L'esdeveniment manté l'aposta per l'excel·lència artística amb tallers professionals impartits per figures de renom internacional i incorpora novetats destacades com espectacles gratuïts als carrers i l'espai viu pensat per apropar la dansa i el moviment a tota la ciutadania. Amb aquest festival ens acomiadem. Fins demà. Adéu, adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre, per tant, l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures també per reforçar la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixin les ordres de retirada. N'ha parlat avui a la xarxa Miguel Moreno, portaveu de l'associació Macosa Alsom, afectats per l'amiant.
2: Que se aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
1: La llei també reconeix les víctimes afectades per aquest material i crea nous organismes per al seguiment per garantir que el procés d'erradicació es compleixi arreu del país. I la comitiva judicial amb suport dels Mossos d'Esquadra ha iniciat al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs els primers tres desallotjaments dels blocs de la Rambla ocupats des del 2017. Els pisos de titularitat pública es volen recuperar per reallotjar veïns afectats pel futur enderroc del bloc Venus. Els Mossos han intervingut davant la concentració de veïns a les portes dels edificis i han executat les ordres judicials. I els bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar l'incendi de vegetació agrícola de Talavera a la Segarra, que va començar ahir a la tarda i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format actualment per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop estabilitzades les flames. I els bombers també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsiau i de Cona després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: ready for this?
1: Bona, malgrat. Bona, malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures també per reforçar la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara es present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats més poblades com l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixen les ordres de retirada. La llei també reconeix les víctimes afectades per aquest material i crea nous organismes de seguiment per tal de garantir que el procés d'erradicació es compleixi arreu del país. I la comitiva judicial amb suport dels Mossos d'Esquadra ha iniciat aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs els primers tres desallotjaments dels blocs de la Rambla ocupats des del 2017. Els pisos de titularitat pública es volen recuperar per reallotjar veïns afectats pel futur enderroc del bloc Venus i els Mossos hi han intervingut davant la concentració de veïns a les portes dels edificis i han executat les ordres judicials. Que els bombers de la Generalitat treballen per controlar, diuen, aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, la Segarra, que es va començar ahir dimecres, ahir a la tarda, i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop estabilitzades les flames. I els bombers també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, a Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny en municipis com Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Laram. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen entre avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures per reforçar també la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa, de fet, és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com són l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixen les ordres de retirada. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté avui en tensió després que els Mossos hagin executat els primers tres desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 d'aquest matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial amb furgons de l'Arro en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus pendent d'enderroc el proper 2028. I els bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, a la Segarra, que va començar ahir a la tarda i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop es van estabilitzar les flames. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià o Idecona després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny a municipis com Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I pel que fa al temps, avui a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, amb possibilitat també d'algun ruixat aïllat, sobretot al sector occidental. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers treballen amb 12 dotacions en un nou incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues. L'avís s'ha rebut a 11:45 del matí i el foc afecta la zona de vegetació del municipi. Els equips d'emergència treballen per controlar les flames i de moment no s'ha informat d'afectacions personals. A conseqüència d'aquest incendi, la circulació de trens d'alta velocitat està interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Barcelona. Aquest nou incendi, de fet, se suma al declarat ahir a la tarda a Talavera, a la Segarra, on hi continuen també treballant una quinzena de dotacions i que ha afectat prop de 102 hectàrees de vegetació. Els bombers creuen poder donar-lo per controlat aquest migdia. I també els bombers de la Generalitat han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, Ull de Cuna, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Vilafranca del Penedès deixa vehicles al voral direcció Girona i provoca circulació intensa en aquest punt. També una avaria a l'AB10 a Santa Coloma de Gramenet direcció Nus de Trinitat continua deixant també un carrer tallat en aquest punt i congestions importants. A banda també, retencions habituals a les rondes, a la C31 al Prat i a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 del matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial en una actuació per recuperar uns pisos que són públics i que estan ocupats des del 2017 i que el consorci de la mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus que està pendent d'un enderroc al 2028. I nova jornada de vaga a l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. La protesta afecta escoles bressol públiques i privades i reclama el reconeixement del primer cicle d'infantil com a etapa plenament educativa. Els convocants exigeixen també més recursos, reducció de ràtios i millores laborals i salarials. I en aquest sentit també la CGT ha anunciat que no assistirà a la mesa sectorial d'educació del divendres en protesta perquè considera una manca de negociació real amb el departament. El sindicat denuncia el caràcter burocràtic d'aquestes reunions i reclama abordar el conflicte amb els docents i les seves reivindicacions laborals. I en plana internacional, els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per a la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dijous 18 de juny. Comencem amb un repàs als titulars.

El memorial Pere Jiménez Raja tornarà a ser l'eix central de la festa del futbol sala a Malgrat. El PSC organitza un acte sobre medi ambient amb el diputat Xesco Gomar aquest divendres.

0: El futbol sala celebrarà aquest dissabte i diumenge l'onzena edició del Memorial Pere Jiménez Raja. La jornada s'emmarca dins d'un torneig intergeneracional que se celebra per segon any i un triangular de veterans. El Memorial, que serà diumenge a partir de 9:45 del matí, continua sent la pedra angular de tot el cap de setmana, tal com destaca el president del futsal malgrat, Enric Parera. La jornada de dissabte més inclourà dos triangulars de categories pre-benjamí i benjamí, una proposta amb la que es pretén fer gaudir de l'esport a tots els participants. Ho explica Parera a Ona Malgrat.
1: La pedra angular, efectivament, és el memorial. I tot això, amb els anys, s'ha anat complementant i s'ha extès bastant, de manera que al final ara arribem a tenir ja en aquesta edició pràcticament tot el cap de setmana ple d'activitats, tant dissabte com diumenge. Llavors, dissabte, les dues peces centrals són dos triangulars que fem pels més petits, els preves i els benjamins, els matins, que vindran sis equips, de quatre de fora i dos locals, lògicament, i per la tarda el ja famós intergeneracional, torneig intergeneracional, que juga bastant amb els termes inter, lògicament es vol dir que és transversal a les generacions i als gèneres, per tant, nois i noies de totes les edats juguen correctament distribuïts entre ells. No és competició, és simplement desenvolupar l'activitat i veure com les generacions i els gèneres ens entenem fent una activitat molt concreta, en aquest cas el futbol sala.
0: El regidor d'Esports, Miquel Àngel Ruiz, també ha remarcat que a qui va dedicat aquesta jornada, Pere Jiménez Raja, continua sent molt present entre les persones que van compartir amb ell la passió pel futbol sala. El regidor recorda que el memorial va començar sent una trobada dels amics d'en Pere i que 11 anys després s'ha convertit en un gran esdeveniment esportiu que ja implica diferents generacions. De fet, destaca, assegura que és la festa del futbol sala a Malgrat.
2: Van començar només jugant els amics d'en Pere, aquell equip que en Pere i jo portàvem, que érem els entrenadors, i mira on estem 11 anys després. Malauradament estem amb un cap de setmana brutal de futbol sala, com ha dit l'Enric fa un moment, on ja entrem amb totes les generacions, i bueno, crec que és una festa, crec que podríem dir que és la festa del futbol sala a Malgrat, eh?
0: Després del memorial, diumenge al matí es disputarà un triangular de veterans. El cartell reunirà els veterans d'Indústria en Santa Coloma, l'associació Veterans Futbol Sala de Barcelona i el mateix futsal a Malgrat. La programació es completarà amb una paellada popular al migdia i durant la tarda de diumenge també se celebrarà partits entre pares entrenadors i mares entrenadores. Més temes. El grup municipal del PSC ha organitzat aquest divendres la xerrada Medi Ambient i Sostenibilitat, una prioritat local. Aquesta comptarà amb la participació de Xesco Gomar, president delegat de l'àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona, i també amb l'alcaldessa de Malgrat, Sònia Vinyoles. L'acte se celebrarà a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Arxiu Municipal. Segons l'agrupació local socialista, es vol tractar el medi ambient i la sostenibilitat local com un dels eixos principals del proper programa local socialista. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Calella. El cel de Calella es convertirà en l'escenari d'un espectacle de llums per celebrar el solstici d'estiu. L'Ajuntament ha organitzat pel dissabte una festa popular, dissabte 27 de juny, a l'entorn de la Riera Capaspre, que combinarà música, activitats familiars i un show de drons de temàtica marinera que es podrà observar des de la platja. El millor punt per seguir-lo serà, de fet, a l'altura del pont de fusta. I també destaquem que la Volta Ciclista Catalunya Femenina passarà per Palafolls també aquest divendres. El pas pel municipi serà ràpid i es produirà únicament pel tram de la Nacional 2 que travessa el municipi sense entrar al nucli urbà. Tot i això, els aficionats al ciclisme tindran l'oportunitat de veure de prop el pilot de corredores a la recta final de l'etapa que té inici final a Santa Susana. Amb motiu de la prova esportiva es preveuen afectacions puntuals a la circulació a la carretera Nacional 2 durant el pas de la cursa, que es preveu que sigui cap a 5:45 de la tarda. Els talls seran temporals i estaran coordinats pels cossos de seguretat i l'organització de la competició per garantir la seguretat tant de les participants com dels conductors. I a nivell nacional destaquem que, segons el cens de cobertes en fibrociment consultat per l'Agència Catalana de Notícies, Catalunya té 121.982 teulades en presència d'amiant, que representen més de 683.000 tones d'aquest material i que una al costat de l'altra ocuparien una àrea de 38,6 quilòmetres quadrats, aproximadament l'àrea de Sabadell. El Parlament ha aprovat per unanimitat la llei per erradicar l'amiant amb l'extensió de Vox i Partit Popular en algun dels punts. La norma preveu eliminar el fibrociment d'edificis i instal·lacions, incorpora el reconeixement de les víctimes, dota una regulació comuna i crea un cens català de registre d'aquest material. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.

0: Moment de destacar la situació meteorològica i ho fem parlant amb el nostre company, en Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari, temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogor també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà al Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer, i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil, i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
0: I repassem l'agenda d'actes. Recordem que aquest dissabte les sessions de ioga per la salut ofereixen una dedicada a la menopausa. La classe començarà a les 10 del matí a l'Arxiu Municipal i s'allargarà fins a 11:45 del migdia. Avancem també que l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina organitza diumenge la Diada Universal de la Sardana de 8:15 a 9:45 del vespre al Parc de Can Campassol amb la Cobla Principal de Banyoles.

Repassem els titulars del dia. El memorial Pere Jiménez Raja tornarà a ser l'eix central de la festa del futbol sala a Malgrat. El PSC organitza un acte sobre medi ambient amb el diputat Xesco Gomar aquest divendres.

0: Fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem divendres a la mateixa hora.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de la darrera dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. La portaveu de Projecte Home, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? Que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
1: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
3: L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
1: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i també el Centre d'Investigacions Sociològiques.
1: El jutge que investiga el cas Plus Ultra cita de quedar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa Alba d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
1: Els bombers confien en controlar l'incendi agrícola de Talavera, a la Segarra, les properes hores.
3: El foc ha afectat més de 100 hectàrees, paral·lelament un incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues, ha fet interrompre l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
1: En cultura arrenca la 33a edició del Sónar, amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
3: El festival, més d'un centenar d'actuacions, entre les quals des de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sónar Més D convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia.
1: Els esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, Joan Barberà.
5: Arranca avui la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a partir de les 8 del vespre al Roig Arena.
1: I cop d'ull al temps, com ha d'anar la calor, Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, continua aquesta situació completament estiuenca, canicular de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari, temperatures de ple mes d'agost, i és que a més avui està pujant una mica la humitat i per tant la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo catamboli. Al llarg d'aquesta tarda algun núvolet una mica més potent creixerà al Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer, i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de Soibal López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Projecte Home alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida i per això Projecte Home alerta que la bretxa de gènere volíem dir en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
7: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
7: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
1: No deixem la salut perquè un equip d'investigació de l'Hospital del Mar i altres centres de Catalunya i Espanya han descobert que bloquejant una proteïna contra el càncer de pàncreas activen el sistema immunitari.
3: És una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals i en bloquejar-la aquestes cèl·lules no es poden reparar i moren. L'aspecte més innovador de l'estudi és que bloquejant aquesta proteïna anomenada PARP2 faciliten que les defenses de l'organisme accedeixin al tumor, que és un dels més agressius. L'estudi l'han fet en ratolins i s'ha publicat a la revista Science Advance.
0: Notícies en xarxa.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir presumptament una dona sexualment al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no forma part d'ell a les dependències de la Zona Franca, després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
8: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ell estava de servei, ell es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor, que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
8: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
1: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% d'espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
1: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa han ingressat ja a la presó, mentre que la investigació continua oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
9: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
10: Avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que en tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment, com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, hi havia lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. El dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
9: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Entrem a matèria política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra es crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: El doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que aquest cas desgasta de mica en mica el govern de Sánchez.
3: En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més llenya al foc.
11: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
1: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà, que ja s'ha rubricat entre els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, en la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
13: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
12: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que

0: De Talavera, Ramon Trullols posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'avanç del foc.
1: Ens va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava contra vent i cremava molt a poc i els bombers, juntament amb les ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però clar, el cantó del nord, doncs, com que apretava el vent, doncs, corria bastant.
0: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
2: Justament aquest migdia ha quedat estabilitzat un incendi de vegetació declarat a l'Albi a les Garrigues, que ha obligat a interrompre fins i tot la circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
3: Els bombers han rebut l'avís a quarts d'11 del matí i han activat 12 dotacions, de les quals hi ha 3 mitjans aeris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LV-7031, i també la línia ferroviària. S'espera que properament es pugui ja reprendre la circulació.
2: Tensió aquest matí al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de 3 dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla, que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
3: Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbotzat la porta. Dels 3 desallotjaments d'avui, 2 afecten famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el Sindicat de l'Habitatge. També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de famílies vulnerables a qui oferir una alternativa. Hi ha més desnonaments previstos dilluns, dijous i divendres vinent.
2: I satisfacció dels col·lectius que lluiten per l'eliminació de l'amiant davant de la llei pionera que ha aprovat el Parlament i que preveu agilitzar aquest procés.
3: Ara bé, s'esperen que la llei sigui efectiva a la pràctica. Miquel Moreno, que és portaveu de l'associació Macosa als Tom Afectats per l'Amiant, ho ha reivindicat en una entrevista a la xarxa.
4: Que s'aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
3: La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita per enretirar aquest material, que segons l'Organització Mundial de la Salut provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món.
5: Notícies en xarxa.
2: El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
6: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
7: Teníem clar que havíem d'apostar, doncs, per poder, doncs, fer, doncs, aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat, doncs, de poder, doncs, ampliar, doncs, els serveis i poder atendre a la població infantil com es mereix.
6: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
2: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la avariés greument. Durant aquest temps ha abocat al mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ecologistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
8: La depuradora dona servei a Palamós i a quatre municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que

0: tingut la Generalitat des del primer minut.
1: Però que el govern el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment, i que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
0: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar, per bé que les analítiques diuen que la zona és apte pel bany.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Començant per una última hora, el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac a Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més de castellà al centre.
3: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament primària privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes al sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat on l'única llengua oficial era el castellà.
2: Nova jornada de vaga a les escoles bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius i millorar l'atenció als alumnes.
3: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i també demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la bressol.
2: I 200 bombers de la Generalitat surten al carrer també a Barcelona per exigir més inversió.
3: Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural al cos, fruit de dècades de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament.
2: És moment per la cultura.

0: dia de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals des de la banda de culte The Prodigy, a qui estem escoltant, també el raper Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Tucci. Però més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia, i ho fa des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. Bon dia, David.
1: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada explosiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, la Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata. So when they
2: wear this... Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
1: Així a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
0: Més qüestions. En clau cultural, l'Ajuntament de Barcelona comprarà els locals del taller de músics per tal de preservar-ne l'activitat.
3: L'equipament està situat al Raval i consagrat des de fa més de 40 anys a la formació i l'activitat musical. En les seves més de 4 dècades d'activitat, el taller de músics s'ha convertit en un centre d'ensenyament musical de referència a Catalunya. També ha esdevingut un agent fonamental per a la millora i transformació social del seu entorn.
0: I tenim nou avançament de la programació del Festival Temporada Alta de Girona. S'incorporen les obres Poncia, protagonitzada per Lolita Flores, la nova comèdia amb Ramon Madaula, Loop, i la revisió de la comèdia de Jordi Galzeran, Dakota.
3: Jordi Oriol també tornarà al festival amb una tragicomèdia apocalíptica i el monòleg de Carles Sanz, que servirà per acomiadar-se dels escenaris. El muntatge dirigit per David Salvas, Perfectes Desconeguts, també formarà part de la programació de la 35a edició de la Mostra d'Arts Escèniques.
0: I ho acabem de saber, el director Josep Maria Mestre serà el nou responsable del Teatre Nacional de Catalunya.
3: Ho ha decidit el Consell d'Administració de la institució mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31, prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent hi haurà un període de traspàs amb l'actual responsable del TNC, Carme Portacelli.
0: I és moment per la informació esportiva. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
4: Bon dia, Marta. Arranca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà avui a les 8 del vespre al Roig Arena. La sèrie, recordem, és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem el tècnic blaugrana, Xavi Pascual.
5: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
4: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer vol. Factopista, els de Javi Rodríguez reben el Pozo Murcia en el segon partit de la final de la Lliga. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau avui a partir de les 9 de la nit.
6: Va ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
4: I en futbol, el Centre d'Esports Sabadell ultima la gran final que juga demà, duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten contra el Zamora a la nova Creu Alta en un match on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. El tècnic arlequinat Ferran Costa ha parlat fa pocs minuts.
7: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que és que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 120, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
4: Les declaracions de Ferran Costa. El centre d'esports Sabadell juga demà al darrer partit de la temporada. A Caixa ho faci jugar l'ascens a la categoria de plata del futbol estatal. A la Lliga F, Pere Romeu ha renovat amb el Barça. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint el millor equip del món després de renovar fins al 2028. I l'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran en pretemporada, partit amistós que es disputarà a la ciutat esportiva d'Ani Jarque el pròxim 15 d'agost, i demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 3:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Vine al Palau.

Repassem els titulars del dia. El memorial Pere Jiménez Raja tornarà a ser l'eix central de la festa del futbol sala a Malgrat. El PSC organitza un acte sobre medi ambient amb el diputat Xesco Gomar aquest divendres.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Hom el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. De fet, la portaveu de Projecte Hom, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? Que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
1: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
3: L'home, que ha estat suspès de feina a Isou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
1: El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa d'Alba i Laura Rodríguez d'Espinosa té un paper instrumental en la localització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
1: El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana.
3: L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà centre.
1: En cultura arrenca la 33a edició del Sónar, amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
3: El festival acull més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sónar Més D convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia.
1: Als esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol. Joan Barberà.
5: Avui arrenca la final de la Lliga CB. L'últim títol del curs, el Barça de Xavi Pascual, s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a les 8 del vespre al Roig Arena.
1: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari, temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent que creixerà l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Projecte Hom alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any, de fet, en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida. I per això Projecte Hom alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
7: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
7: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
0: Notícies en xarxa.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al Parc de Bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no en forma part a les dependències de Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
8: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al Parc de Bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ella es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor, que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'un fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
8: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
1: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% dels espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
1: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa ja han ingressat a la presó, mentre que la investigació continua encara oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
9: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
10: Avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que hem tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment, com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, hi havia lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. Al dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
9: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen els agents de mobilitat de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, per un possible frau a l'empresa pública Gestió Municipal de Serveis. Tot apunta que aquests treballadors públics haurien permès l'accés gratuït dels seus vehicles al pàrquing municipal.
3: Una pràctica que també haurien estès a familiars i coneguts. En total, el perjudici a les arques públiques seria d'uns 17.000 euros.
1: Ràdio Caldes, Xavi Sala.
11: L'empresa pública de serveis municipals va presentar la denúncia als Mossos d'Esquadra i va acomiadar els agents de mobilitat implicats tan bon punt va conèixer la notícia. Durant l'últim mig any, la policia ha dut a terme les investigacions corresponents i s'ha pres declaració a més d'una desena de persones implicades. El president de l'empresa pública Gestió Municipal de Serveis i regidor de Serveis Municipals de Caldes, David Través, explica que els agents haurien manipulat el sistema informàtic que gestiona l'accés al pàrquing municipal, introduint directament les matrícules dels cotxes escollits.
12: Sembla ser, doncs, que a l'aparcament hi deixaven entrar algú més que aquells que tenien tiquet o aquells que pagaven mensualment. Davant d'aquesta situació es va, com et deia, comunicar i és quan es va interposar la denúncia.
11: Encara no se sap quantes persones s'haurien beneficiat d'aquesta pràctica, tot i que s'estima que hauria comportat un perjudici econòmic d'uns 17.000 euros a les arques públiques. Ara la Fiscalia ha de decidir com actua davant d'aquest cas.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Obrim plana política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també la seva secretària.
3: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, a França, durant la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
14: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
13: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
1: Els bombers confien que l'incendi agrícola de Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, ha afectat més de 100 hectàrees i els agents rurals investiguen ara les causes del sinistre. Lleida Televisió, Cel Márquez.
15: Els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recol·lectora com a principal hipòtesi de l'origen del foc. Les flames també van comportar el confinament preventiu de diversos nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara, una mesura que es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. L'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'abans del foc.
16: Es va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava i contrivent i cremava molt a poc i els bombers, juntament amb les ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però clar, el cantó del nord, doncs, com que apretava el vent, doncs, corria bastant.
15: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
1: No és l'únic incendi encara actiu a Catalunya. Aquest migdia ha quedat estabilitzat un altre foc, en aquest cas de vegetació, a l'Albi, a les Garrigues. De fet, ha obligat a interrompre el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
3: Els bombers han rebut l'avís a quarts d'11 del matí i han activat 12 dotacions, entre les quals hi ha 3 mitjans aeris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LB-7031 i la línia ferroviària. S'espera que properament es reprengui la circulació.
0: Notícies en xarxa.
1: Gairebé 3:15. El Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per tal de fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
17: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
18: Teníem clar que havíem d'apostar per poder fer aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat de poder ampliar els serveis i poder atendre a la població infantil com es mereix.
17: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
1: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la variés greument. Durant aquest temps ha abocat al mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ambientalistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
19: La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar, inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
20: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment, i que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
19: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar, per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar en contra de la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
3: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes del sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
1: Nova jornada de vaga a les escoles bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenes de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
3: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la bressol.
1: I 200 bombers de la Generalitat surten al carrer, també a Barcelona, per exigir més inversions.
3: Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural del cos, fruit de dècades, diuen, de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament.
1: I és moment per a la cultura. Avui amb l'electrònica com a protagonista, perquè ja ha arrencat la 33a edició del Sonar. Enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte de Prodigy, a qui estem escoltant, però també el raper Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Stassi. Més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia, i ho fan, en aquest cas, des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. David, bon dia.
5: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, la Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
21: So when they wear this...
22: Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
5: Així a la llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.

0: Més música ara amb els Figaflaues, que encapçalen el cartell de la segona edició del Calço Fest. Tindrà lloc del 21 de novembre, coincidint amb l'inici de la temporada de calçotades a Valls. Avui han presentat un cartell musical amb alguns dels noms més potents de l'escena catalana. Anem fins allà, Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
1: Els vallencs Figaflaues seran els caps de cartell i tancaran a casa l'última arrencada, la gira de comiat del disc La Calçotada. Pep Velasco, un dels integrants del grup, parla de la importància d'oferir aquest concert a la ciutat que els ha vist néixer.
2: Esperem amb moltes ganes aquest concert, perquè també forma d'una gira i aquest seria l'últim, el tancament d'aquesta etapa.
1: També hi actuaran els Tiets, els Pets, Amics de les Arts, 31 Fam, Malifeta o Maria Jaume, entre d'altres. El festival reforça també la vessant de cultura popular, amb la participació de les colles castelleres de Valls, la Unió Anelles de la Flama i diverses figures del seguici festiu. En aquest sentit, l'alcaldessa de la ciutat, Dolors Ferrer, destaca l'èxit de la primera edició.
3: I la veritat és que el resultat va superar totes les expectatives. El Calço Fest va omplir la ciutat de gent, va generar molt bon ambient, va situar Valls com a capital cultural i musical del país i va tenir el calçot com a gran protagonista.
1: Després d'una primera edició amb 10.000 entrades exaurides, el Calço Fest ja n'ha venut més de 2.000 per aquest 2026 i confia tornar a penjar el cartell de complet.
0: I encara un apunt més en clau cultural, perquè el director Josep Maria Mestre serà el nou responsable del Teatre Nacional de Catalunya.
4: Ho ha decidit el Consell d'Administració de la institució mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestres assumint el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31, prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent, i hi haurà un període de transparres amb l'actual responsable del TNC, Carme Portacelli.
0: I ara és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
5: Bon dia, Marta. Avui arrenca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs, i el Barça de Xavi Pascual s'enfronta al València. Primer duel, una sèrie que juga el millor de 5. Avui, el partit a les 8 del vespre al Roig Arena. Escoltem el tècnic del conjunt català, Xavi Pascual.
6: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar a la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
5: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer bo el factor pista. Els de Javi Rodríguez reben el Pozo de Múrcia, segon partit de la final de la Lliga de Primera Divisió. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau, avui a partir de les 9 de la nit.
7: Va ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
5: En futbol, al Centre d'Esport Sabadell, última, la gran final que juga demà és el duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten al Zamora a la Nova Creu Alta, en un match on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. Fa pocs minuts ha parlat Ferran Costa, el tècnic arlequinat.
8: Això no és una festa, és un partit de final de playoff que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 100.000, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
5: Demà hi haurà novament 12.000 espectadors a l'estadi del Centre d'Esport Sabadell.
8: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple, s'està visquent ara quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell, Sabadell.
5: A la Lliga F, Pere Romeu renova amb el Barça femení. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint l'equip català després de renovar fins al 2028. L'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran a la pretemporada, un amistós que es disputarà a la ciutat esportiva Dani Jarque el pròxim dissabte 15 d'agost. I demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, una cursa que reunirà algunes de les millors ciclistes del món i tornarà a situar el Maresme en l'epicentre del ciclisme internacional. La competició arrenca amb una primera etapa que sortirà i acabarà demà a Santa Susana després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. Dissabte la jornada unirà Sant Vicenç de Castellet amb la Molina, mentre que diumenge es disputarà la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària. Després de la declaració d'ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis, diu, que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental a la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants pel cas del rescat de l'aerolínia. I el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% del castellà a les escoles catalanes. La Cort d'Estrasburg no admet la demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge significatiu. Més de la meitat de les persones ateses al projecte OMA el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. La portaveu del projecte OMA, Elisabet Bono, alerta que hi ha una bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no? que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
1: I els bombers confien en controlar l'incendi agrícola de Talavera a la Segarra les properes hores. El foc ha afectat més de 100 hectàrees, mentre que migdia ha quedat estabilitzat un incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues, que ha obligat a interrompre l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona. Afecta Camps de Rostoll, una zona propera a la carretera LV-7031. I el Consell d'Administració del Teatre Nacional de Catalunya ha aprovat el nomenament de Josep Maria Mestres com a nou director artístic de la institució. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, la de 2027 a 2028, fins a 2030 a 2031. Això sí, prorrogable fins a 3 temporades més. S'incorpora a partir del proper 1 de setembre. El procés que per decidir aquest nou director s'ha fet mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
4: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
3: I comencem repassant els titulars més destacats d'aquest dijous 18 de juny de 2026. Aprovada la nova llei per l'erradicació de l'amiant amb implicacions directes en l'esfera municipal. Martí Capçada.
6: El Parlament de Catalunya va aprovar ahir per unanimitat la nova llei encaminada a l'erradicació completa de l'amiant del país amb l'horitzó 2032. Entre altres disposicions, la llei impulsa la creació d'un cens de cobertes d'amiant, obligacions concretes per als cens locals, línies d'ajut i fins i tot un règim sancionador.
3: Comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina 2026 amb una primera etapa que sortirà i acabarà a Santa Susanna. Sergi Ferrer.
7: La competició arrenca amb aquesta primera etapa que sortirà i acabarà a Santa Susanna després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. Dissabte la jornada unirà Sant Vicenç de Castellet amb la Molina, mentre que diumenge es disputarà la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona.
3: L'Ajuntament de Palafolls defensa la policia del municipi davant el menysteniment dels sindicats policials de Lloret de Mar, Jordi Prats Avalls.
8: La regidora de Seguretat de Palafolls, Susana Pla, ha respost amb contundència a les crítiques dels sindicats policials de Lloret de Mar, qui havien menystingut el sou i la tasca dels agents palafollencs durant les seves protestes laborals.
3: Canet treballa per enfortir el comerç digital. Dani Grau.
9: Dins del projecte Canet Comerç i Serveis es posa en marxa una nova actuació destinada a reforçar la visibilitat del teixit comercial i de servei local i facilitar la comunicació entre els establiments i l'administració.
3: I el memorial Pere Jiménez Raja tornarà a ser l'eix central de la festa del futbol sala Malgrat, Ona Malgrat.
10: La jornada s'emmarca dins d'un torneig intergeneracional que se celebra per segon any i un triangular de veterans.

0: Aquest és un dels titulars del dia. Aprovada la nova llei per l'erradicació de l'amiant, amb implicacions de fet directes en l'esfera municipal. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, el Parlament de Catalunya va aprovar ahir per unanimitat una nova llei encaminada a l'erradicació completa de l'amiant al país amb l'horitzó 2032. Entre altres disposicions, la llei impulsa una creació d'un cens de cobertes d'amiant, obligacions concretes per als cens locals, línies d'ajut i fins i tot un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per propietaris d'immobles que incompleixin les ordres de retirada. Tot i l'aprovació d'ahir, però, el govern català disposa d'un marge d'un any per redactar el reglament tècnic específic que desplegarà la llei de manera imminent sobre el terreny. Sigui com sigui, i per raons òbvies, la iniciativa, que és pionera a escala internacional, té implicacions molt importants per l'administració local, perquè s'encomana ara als consistoris treballs a tres nivells. Cada municipi haurà d'elaborar un cens de cobertes amb amiant, prenent com a base els mapes que ha fet l'Institut Cartogràfic de Catalunya i creuant dades amb altres mapes i inspeccions sobre el terreny, retirar l'amiant dels edificis públics, activar labores d'inspecció i emetre també ordres d'execució als propietaris privats. Per fer possible l'encàrrec al cens municipal, el text legal inclou una clàusula que obliga la Generalitat a garantir la suficiència financera dels municipis per poder complir amb totes les noves obligacions. Val a dir que ahir el Capgròs informava que, segons l'últim estudi de l'Agència de Residus de Catalunya sobre cobertes amb amiant a Catalunya, Mataró és la ciutat maresmenca amb més cobertes comptabilitzades, amb 363 teulades, que equivalen a 2.490 tones. Premià de Mar ocupa el cinquè lloc entre les poblacions maresmenques amb 44 cobertes, 190 tones i 6 quilos de ràtio. Es dona el cas que la població amb la ràtio més alta és Vilassar de Mar, que arriba als 22 quilos d'amiant per habitant.
0: La Comissió de la Sanitat li porta al president Salvador Illa al Palau de la Generalitat un informe sobre els 3 anys de lluita. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. Una delegació de la Comissió per una Sanitat Pública de Qualitat de Premià de Mar i Premià de Dalt es va desplaçar ahir a Barcelona i va registrar al Palau de la Generalitat un informe que se li tramet al president Salvador Illa. Pel que ens explica l'entitat, el dossier resumeix tot el conjunt de reivindicacions, accions i gestions que ha fet la plataforma d'ençà que la van impulsar fa 3 anys l'Associació de Veïns i Veïnes del barri Cotet, la Maria Pensionista i el sindicat CNT, entre les quals destaca les mocions aprovades als plens de Premià de Mar i de Dalt, l'aprovació per àmplia majoria d'una proposta de resolució a la Comissió de Salut del Parlament, la queixa presentada al síndic de Greuges o la concentració que van protagonitzar l'any 2024 davant la seu del Departament de Salut. La Comissió expressa en la seva comunicació la seva esperança que a la vista de la documentació que ara se li fa arribar al president Illa sabrà escoltar una demanda ciutadana àmpliament recolzada i actuarà en conseqüència per garantir una atenció primària pública de qualitat i pròxima als ambulatoris premianencs.
0: Més qüestions. Comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina 2026 amb una primera etapa que sortirà i acabarà a Santa Susanna. Sergi Ferrer, seguim amb tu.
2: Sí, la competició arrenca amb aquesta primera etapa que sortirà i acabarà precisament a Santa Susanna després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. Dissabte la jornada unirà Sant Vicenç de Castellet amb la Molina, mentre que diumenge es disputarà la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona. Santa Susanna pren protagonisme en la competició, ja que acollirà doncs aquesta sortida i l'arribada d'aquesta primera etapa. El municipi referma així la seva vinculació amb els grans esdeveniments esportius i donarà el tret de sortida a 3 dies de competició amb la presència de l'elit mundial del ciclisme femení. La Volta Ciclista Catalunya Femenina celebra aquest 2026 la seva tercera edició com a prova per etapes. Un total de 22 equips prendran part en la competició, 10 dels quals pertanyen a les 2 màximes categories del ciclisme femení mundial.
0: Gràcies, i precisament el tram de la N2 a Malgrat estarà tallada divendres a la tarda per aquesta volta ciclista femenina, Ona Malgrat.
3: Així és, la previsió és que les ciclistes travessin Malgrat per la carretera Nacional 2 a partir de 5:45 de la tarda. Durant el pas de la cursa ciclista pel poble no es podrà circular per la Nacional. La policia local informa que la Nacional 2 quedarà tallada al trànsit de vehicles des de les 5 de la tarda i fins a 6:45 del vespre. La policia restablirà diferents controls a diversos punts pròxims a la carretera. El servei de bus urbà també es veurà afectat per la competició esportiva a partir de 4:45 de la tarda, moment en el qual la cursa sortirà des de Santa Susana en sentit Barcelona. Es produiran restriccions en el servei de bus fins a Mataró. Per altra part, les línies de bus interurbanes patiran anul·lacions d'alguns serveis, ja que no podrà fer parada i circular per la carretera Nacional.
0: Gràcies, i l'Ajuntament de Palafolls defensa la policia del municipi davant el menysteniment dels sindicats policials de Lloret. Jordi Prats de Valls, bona tarda.
4: Sí, bona tarda, Gemma. La regidora de Seguretat de Palafolls, Susana Pla, ha respost amb fermesa a les declaracions dels representants sindicals de la policia local de Lloret de Mar, que, com a argument de queixa i reivindicació en el seu litigi laboral amb el seu ajuntament, han afirmat que un agent d'una ciutat turística amb molta pressió no hauria de cobrar el mateix que un policia de Palafolls, menystenint així la tasca policial de pobles més petits o amb menys turisme. La polèmica s'ha originat quan el portaveu sindical Gabriel Romero ha utilitzat la comparativa salarial amb Palafolls arran del conflicte laboral que ha deixat Lloret sense servei policial durant el darrer cap de setmana. La regidora palafollenca ha expressat el seu malestar i sorpresa davant d'aquesta comparativa, destacant la desproporció entre les dues plantilles. Mentre Lloret compta amb 111 agents, Palafolls només en té 23. En la seva argumentació, la regidora ha subratllat que una policia petita ha d'atendre les mateixes emergències i té la mateixa responsabilitat que una de gran, amb el valor afegit que ho fa sense disposar de la mateixa estructura de suport i recursos. Per apel·lar a aquesta realitat, sovint és ignorada i caldria una reflexió profunda sobre el paper del cos policial en municipis amb menys població. Escoltem-la.
5: Doncs em sorprèn una mica que una policia de 111 policies es compari amb una policia de 23 policies. I per altra banda, doncs el que jo sempre m'he plantejat, no? I un cop coneguent

0: cal reconèixer degudament la tasca i la pressió que també suporten les policies locals de municipis més petits i assegura haver elevat aquesta problemàtica doncs, a les policies més petites i la Direcció General de la Policia i la consellera d'Interior, la necessitat de regular aquestes desavantatges respecte a estructures més grans.
1: L'Aula d'Extensió Universitària de Calella celebra 15 anys de trajectòria. Sergi Ferrer.
2: L'entitat, que actualment es troba immersa en la seva 16a temporada, ha superat els 560 socis i ha organitzat més de 450 conferències des de la seva creació. La commemoració es va celebrar la setmana passada amb una trobada que va reunir 154 persones a la fàbrica Llobet Gurí de Calella i que va servir per reconèixer la fidelitat dels socis que han acompanyat el projecte al llarg dels anys. Durant l'acte es van lliurar diversos guardons. Els membres més veterans de l'entitat. Escoltem Lluís Barri, vicepresident de l'entitat.
3: Vam ser 154 persones, vol dir que vam estar molt bé, i vam aprofitar per donar guardons. Vam guardonar, primer de tot, a la gent que porten 15 anys, o que han portat fins ara 15 anys seguits amb nosaltres, els hem donat un val perquè la temporada següent, la temporada que ve, no paguin la quota d'associat. Tenim 52 persones que han estat des del primer any fins a aquest.
2: A més de reconèixer les persones que han format part de l'aula des de la seva fundació, també es van distingir els socis que compleixen 10 anys a l'entitat amb un diploma signat per la Universitat Pompeu Fabra, institució que tutela acadèmicament l'aula, i amb un birret commemoratiu. L'entitat ofereix un programa estable de conferències sobre àmbits tan diversos com la història, la ciència, la salut, la literatura, l'art o l'actualitat. Tot i que bona part dels participants són persones jubilades, des de l'organització recorden que les activitats estan obertes a tothom, independentment de l'edat. Actualment l'aula programa 32 conferències cada curs, seguint un calendari similar al d'un any acadèmic. Les sessions s'inicien a finals de setembre i s'allarguen fins al mes de juny. Amb més de 15 anys de trajectòria, l'Aula d'Extensió Universitària de Calella afronta el futur amb optimisme. La Junta actual considera que el projecte està plenament consolidat i confia que les noves generacions continuen donant-li continuïtat en els pròxims anys.
1: Parlem ara d'altres qüestions. El ple de Palafolls mostra el rebuig a la nova benzinera del carrer Passada. Jordi.
0: Sí, bona part del públic assistent ahir al ple ordinari del mes de juny a l'Ajuntament de Palafolls eren veïns afectats per la possible instal·lació d'una benzinera a l'entrada del nostre municipi entre els carrers Passada i Ramon Turró. En el moment de precs i preguntes van demanar que els regidors es posicionessin sobre aquest projecte i un a un van, doncs, tots els regidors van mostrar-se en contra de la benzinera al centre, però amb matisos. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, va tornar a posicionar-se contra la benzinera, però va explicar que l'Ajuntament ha de continuar amb els processos legals establerts i que el plantejament actual permet la venda al detall, també de combustible, en aquest espai. Tot i això, l'alcalde apela al consens per arribar a trobar una solució que afavoreixi a tots els implicats. Tots els regidors del Partit Socialista van mostrar el seu desacord amb la nova benzinera, que seria la sisena al nostre municipi. La seva portaveu, per exemple, Rosa García, explicava que han fet al·legacions al projecte presentat. Mònica Armada, de Palafolls Som, rebutja igualment la idea d'una benzinera a l'entrada del poble, però lamenta que fa 2 anys que s'està tramitant i que ara ja és difícil aturar aquest projecte. Recorda que aturar el projecte podria suposar un problema legal al consistori. La regidora no adscrita Dolors Agüera no comparteix la ubicació de la nova estació de servei, però també apunta la necessitat de sopesar les repercussions legals si finalment no es deixa fer la benzinera en un espai permès. Martí Victòria creu que s'han perdut 2 anys en la lluita per evitar la instal·lació d'aquesta benzinera. Els veïns van demanar a l'Ajuntament que es revisés el plantejament per evitar futurs conflictes entre veïns i activitats econòmiques molestes, però permeses com les que viuen ara els residents de l'entrada del poble.
1: Gràcies. I Canet treballa per enfortir el comerç digital. Dani Grau, bona tarda.
4: Dins del projecte Canet Comerç i Serveis es posa en marxa una nova actuació destinada a reforçar la visibilitat del teixit comercial i de serveis local i facilitar la comunicació entre els establiments i l'administració. La iniciativa inclou la creació d'un directori digital d'empreses i comerços del municipi, així com nous canals de comunicació i promoció per donar suport a l'activitat econòmica local. Per tal de

0: poder incorporar els esdeveniments del nou, el nou directori, es demana la col·laboració dels negocis del municipi, omplenant el formulari que s'ajunta en la comunicació que es pot trobar a la web de l'Ajuntament. La informació recollida permetrà crear una eina actualitzada i accessible perquè la ciutadania pugui combinar de manera ràpida i senzilla l'oferta comercial i de serveis existent al municipi. Aquest directori digital esdevindrà un aparador permanent dels establiments locals, contribuint a incrementar la visibilitat, facilitar el contacte amb potencials clients i fomentar el consum de proximitat. Al mateix temps, oferirà als veïns i veïnes una eina útil per descobrir els productes i serveis disponibles al municipi, afavorint una economia local més dinàmica i connectada, amb l'objectiu de millorar la coordinació, la difusió d'informació d'interès en el sector comercial. També s'ha creat un grup de WhatsApp destinat als establiments del municipi. Aquest canal permetrà compartir de manera àgil informació sobre campanyes de promoció, activitats, subvencions, formacions, incidències o qualsevol altra qüestió rellevant per al teixit econòmic local.
1: I Llavaneres reforça la prevenció d'incendis amb un nou vehicle per l'ADF, amb Martí Capçada.
2: Doncs sí, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha incorporat un nou vehicle destinat exclusivament a les tasques de prevenció d'incendis forestals. La iniciativa forma part de les actuacions que el consistori desenvolupa al llarg de l'any per reduir el risc d'incendi i millorar la vigilància dels espais naturals del municipi. Aquest dimarts, l'alcalde de Llavaneres, Àlex Neira, i la regidora de Medi Ambient, Àngel Solà, han formalitzat la cessió del vehicle a l'ADF Serralada de Montalt amb la signatura d'un conveni amb el cap operatiu de l'entitat, Josep Bertran. L'acord reforça la col·laboració entre l'Ajuntament i l'Associació en matèria de prevenció i vigilància forestal. El nou vehicle és un Ford Ranger XLT de doble cabina valorat en més de 42.000 euros. La compra ha estat possible gràcies a una subvenció de 40.000 euros de la Diputació de Barcelona. El totterreny permetrà millorar les tasques de vigilància, manteniment i actuació preventiva que es duen a terme habitualment en zones boscoses i espais naturals del terme municipal. Aquesta adquisició se suma a altres actuacions incloses dins del Pla de Prevenció d'Incendis, com ara el desbrossament de franges de protecció, el manteniment de camins forestals i el control de parcel·les per garantir el compliment de la normativa vigent.
1: I Tordera es prepara per una campanya d'incendis amb més personal i recursos tècnics. Marc Treserres.
3: Els bombers voluntaris afronten un estiu marcat per l'alt risc d'incendi a causa de les elevades temperatures. Malgrat un inici de temporada, ha humitat els boscos i que ha deixat doncs, una certa calma gràcies a aquestes pluges de la tardor i la primavera, que és un escenari més positiu que en els darrers anys. L'arribada de les altes temperatures aquestes últimes setmanes i la sequedat del combustible fi, com herbes i vegetació baixa, encenen les alertes dels equips d'emergència. Els bombers adverteixen que la campanya estarà molt condicionada per l'evolució del termòmetre i la humitat al llarg de les properes setmanes. Una de les grans novetats per aquest estiu, doncs, és l'ampliació de la plantilla del parc de Tordera. Els 13 bombers actuals s'hi sumaran 5 nous agents a partir de l'1 de juliol, cosa que permetrà arribar fins als 18 efectius. Segons ha explicat el portaveu dels bombers, aporta oxigen per garantir la cobertura durant tota la campanya. Pel que fa a la flota, el municipi comptarà amb 2 camions d'aigua, un d'urbà i un de 100% forestal, que garanteix una capacitat de reacció immediata davant qualsevol avís. Aquesta feina es complementa amb el manteniment anual de les franges perimetrals de seguretat i també dels camins forestals, que són essencials per frenar la intensitat d'un foc i facilitar l'accés dels vehicles d'extinció. Els bombers alerten que la tipologia d'incendis ha canviat i ara són focs impossibles d'atacar a causa de l'envelliment dels boscos i l'acumulació de biomassa morta per la sequera. Per això insisteixen en la necessitat de fer els boscos més resistents mitjançant la neteja i el foment de l'activitat forestal i pagesa. Finalment, davant qualsevol columna de fum, la consigna és unànime: trucar immediatament al 112. La rapidesa, per tant, en el primer avís, és sovint el factor determinant per evitar que un conat es converteixi en un incendi de grans dimensions.
1: Més temes. L'Ajuntament de Canet demana millores per l'Institut Son Simora. Dani.
0: Sí, l'objectiu és establir un circuit d'actuació que vinculi departament, ajuntament i centre educatiu de cara a la resolució d'incidències o problemàtiques del centre RAN que fa 13 anys que està en barracons. S'han posat sobre la taula diverses incidències que hi ha al centre, com ara filtracions, problemes del sostre o de subministrament elèctric en alguns mòduls. Es farà un seguiment d'una de les incidències i la comunicació es farà de manera més rigorosa. D'altra banda, no s'instal·laran nous mòduls de cara al curs vinent i el manteniment ordinari dels mòduls correspon al centre i els problemes estructurals se'n farà càrrec al departament. També s'ha aconseguit el compromís del departament per millorar els sistemes d'aire condicionat dels dos instituts públics de Canet.

0: Caldes d'Estrac estrena el Laboratori Escènic, un nou casal d'estiu artístic per a joves. Martí.
1: Doncs sí, Caldes d'Estrac ha posat en marxa el Laboratori Escènic, una nova proposta educativa, cultural i de lleure destinada a adolescents entre 12 i 17 anys. L'activitat es desenvoluparà del 7 al 30 de juliol a la Fabriqueta i oferirà als participants un espai per descobrir i experimentar amb diferents disciplines de les arts escèniques contemporànies. El casal es farà els dimarts, dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia i estarà dirigit per al professional de les arts escèniques escèniques, Xènia Olivella. Al llarg de 4 setmanes, els joves treballaran disciplines com el teatre físic, el clown, la dansa butoh, la improvisació, els viewpoints i la composició escènica, combinant també la creació artística amb el desenvolupament personal i la convivència. Més enllà d'un casal de teatre convencional, el Laboratori Escènic es planteja com un espai d'investigació i creació col·lectiva, on el procés creatiu tindrà un paper central. El projecte culminarà amb la creació d'una peça escènica o performance construïda a partir de les idees, inquietuds i interessos dels mateixos participants. La iniciativa busca fomentar la comunicació, la creativitat, l'autoestima i el treball en equip a través de les arts escèniques. Les places són limitades a un màxim de 12 participants per garantir una experiència propera i de qualitat.
0: I ja estan obertes les inscripcions per una formació per a joves auxiliars de paleta a Tordera. Marc.
2: Així és, el consistori, en col·laboració amb la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona, ofereix una formació especialitzada en operacions auxiliars de paleta dirigida, com dèiem, al jovent tordarenc. El curs, que començarà el mes de setembre, s'impartirà de dilluns a divendres de 9 a 3 de la tarda a l'escola Serra Llarga de Blanes. Els joves rebran una beca de 100 euros quan completin la formació i les 80 hores de pràctiques. L'Ajuntament informa que s'ofereix un servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. El programa formatiu inclou mòduls essencials per l'ofici, com pastes, morters, adhesius i formigons, tasques d'auxiliar d'obra i prevenció de riscos laborals específic per al sector. Aquesta formació representa, més, una oportunitat única perquè els joves que vulguin incorporar-se al món de la construcció adquireixin coneixements pràctics i teòrics que els permetran desenvolupar-se professionalment en aquest àmbit. Segons el regidor d'Ocupació de Tordera, Rafa Delgado, aquesta formació és una oportunitat ideal per adquirir coneixements essencials en un ofici amb demanda al sector i amb possibilitats d'inserció laboral.
3: En principi, nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
2: Els interessats poden obtenir més informació contactant amb el Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament a través del correu electrònic ocupacio@tordera.cat o trucant al 93 765 0414.
0: I en esports, el Memorial Pere Jiménez tornarà a ser l'eix central de la festa de futbol sala a Malgrat. Ona, a Malgrat.
4: El futbol sala celebrarà aquest dissabte i diumenge l'onzena edició del Memorial Pere Jiménez. La jornada s'emmarca dins d'un torneig intergeneracional que se celebra per segon any i un triangular de veterans. El Memorial, que serà diumenge a partir de 2:15, continua sent la pedra angular de tot el cap de setmana, tal com destaca el president del futsal Malgrat, Enric Parera. La jornada de dissabte, més, inclourà dos triangulars de categories prebenjamí i benjamí, una proposta amb la qual es pretén fer gaudir de l'esport a tots els participants.
5: La pedra angular, efectivament, és el Memorial. I tot això, amb els anys, s'ha anat complementant i s'ha extès bastant, de manera que al final ara arribem a tenir ja en aquesta edició pràcticament tot el cap de setmana ple d'activitats, tant dissabte com diumenge. Llavors, dissabte, les dues peces centrals són dos triangulars que fem pels més petits, els preves i els benjamins, els matins, que vindran sis equips, de quatre de fora i dos locals, lògicament, i per la tarda el ja famós intergeneracional, torneig intergeneracional, que juga bastant amb els termes inter, lògicament es vol dir que és transversal a les generacions i als gèneres, per tant, nois i noies de totes les edats juguen correctament distribuïts entre ells. No és competició, és simplement, doncs, desenvolupar l'activitat i veure com les generacions i els gèneres ens entenem fent una activitat molt concreta, en aquest cas el futbol sala.
4: El regidor d'Esports, Miquel Àngel Ruiz, també ha remarcat que qui va dedicat a aquesta jornada, Pere Jiménez, continua molt present entre les persones que van compartir amb ell la passió pel futbol sala. El regidor recorda que el memorial va començar sent una trobada d'amics d'en Pere i que 11 anys després s'ha convertit en un gran esdeveniment esportiu que ja implica diferents generacions.
6: Van començar només jugant als amics d'en Pere, aquell equip que en Pere i jo portàvem, que érem els entrenadors, i mira on estem 11 anys després. Malauradament estem amb un cap de setmana brutal de futbol sala, com ha dit l'Enric fa un moment, on ja entrem en totes les generacions, i bueno, crec que és una festa, crec que podríem dir que és la festa del futbol sala a Malgrat, eh?
4: Després del memorial, diumenge al matí, es disputarà un triangular de veterans. El cartell reunirà els veterans Indústria Santa Coloma, l'Associació Veterans del Futbol Sala del Futbol Club Barcelona i el mateix Futsal Malgrat. La programació es completarà amb una paellada popular al migdia i durant la tarda de diumenge també se celebrarà partits entre pares i mares i entrenadors.
0: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
7: Hola, bon dia. El temps de les properes hores que continuarà marcat per l'estabilitat. Una estabilitat que, com a molt, ens portarà quatre núvols prims aquesta tarda. Amb vent molt fluix, que bufarà de mar cap a terra avui, i situació marítima com ahir, tranquil·la, mar arrissada amb petites àrees de marejol poc importants. Les temperatures s'han de mantenir també sense grans canvis, amb unes màximes que aniran dels 28 als 31 graus a prop de la costa i entre els 32 i els 33 cap a l'interior de la comarca. De cara a demà s'espera que comencem el dia amb més núvols, fins i tot no descartem alguna goteta, poca cosa, això durant el matí, com a molt fins a mig matí. Després s'aclarirà, el sol s'imposarà i les temperatures pujaran una mica respecte a les d'avui.
0: Molt bé, doncs després d'escoltar la previsió del temps, com sempre, farem una petita pausa i quan tornem parlarem amb en Sergio Lorenzo per parlar de la festa argentina que se celebra aquest diumenge a Premià de Mar. Avui també, com cada dijous, secció de moda amb la nostra experta, la Judit Jiménez, amb qui repassarem doncs les tendències que arriben amb força aquest estiu. I també parlarem amb en Gerard Chalabarder, que és el creador d'una aplicació mòbil per llogar piscines. Tot això ho tindrem a l'Ona Maresma d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
8: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Moment de veure què passa avui a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma.
2: Aviam, comencem parlant del Maresme. Què destaquem avui?
3: Doncs mira, primer faré una pregunta retòrica a l'aire, i és que sabíeu que al contenidor gris hi llancem moltes coses que no hi haurien d'anar, oi? Doncs un anàlisi feta a la planta de tractament de residus de Mataró ha detectat que gran part de la brossa de la fracció resta conté residus reciclables, especialment matèria orgànica, roba i envasos. Els experts recorden que el contenidor gris només hauria de servir per als residus que no es poden reciclar. Quan es barregen materials que sí que tenen un contenidor específic, es dificulta el reciclatge, augmenten els costos del tractament i es redueix la qualitat dels materials recuperats. Un recordatori que separar bé els residus a casa continua sent clau per cuidar el medi ambient i que, degut a aquest estudi que s'ha fet a Mataró, Gemma, doncs sembla que el tema del reciclatge el tornem a tenir sobre la taula.
2: En clau internacional, què és notícia?
3: Doncs el debat sobre l'impacte de les xarxes socials en la salut mental dels menors sembla que torna a ser la protagonista, Gemma, ja que a Itàlia una família ha decidit emprendre accions legals contra TikTok i Meta després de la mort de la seva filla de 12 anys, que es va suïcidar malauradament l'any 2024. La mare assegura que en només 6 mesos va veure com la seva filla canviava profundament i creu que l'algoritme de les plataformes li mostrava continguts cada vegada més relacionats amb la tristesa, la solitud i l'autolació. El cas ha generat un intens debat a les xarxes i als mitjans sobre la necessitat de reforçar la protecció dels menors a internet i controlar millor els continguts als quals hi poden tenir accés.
2: Un debat, que està a l'ordre del dia. I el tema curiós, què tenim?
3: Doncs una notícia barra curiositat que la veritat és que l'he vist avui al matí i és que no donava crèdit, ja que sabíeu que una de les claus de la construcció de les torres centrals de la Sagrada Família és, atenció, la cola, és a dir, el loctite de tota la vida. I sembla impossible, però és així. S'aguanten en gran part gràcies al loctite, ja que els responsables del temple han revelat que s'han utilitzat fins a 24 tonelades d'un adhesiu especial de la marca Loctite per unir la pedra i l'acer de les 6 grans torres centrals de la basílica. En total, aquesta cola ha servit per enganxar 826 panells prefabricats, entre ells els de la Torre de Jesús. Segons els responsables de l'obra, aquest sistema ha permès accelerar els treballs fins a 10 vegades més i estalviar dècades de construcció. L'adhesiu, creat especialment per al projecte, s'aplica en estat líquid perquè s'adapti perfectament a les superfícies i, un cop solidificat, converteix les peces en una estructura única i molt resistent. Un secret d'enginyeria que ajuda a fer realitat una de les obres més emblemàtiques del món.
2: Molt bé, Martí, perfecte. Doncs ja coneixem avui què és notícia, així que el que ens falta és repassar la pregunta del dia. Tu mateix, què estem preguntant avui?
3: Doncs com que us hem dit aquesta curiositat sobre la Sagrada Família i també degut a la visita del Papa i els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, doncs ha tornat a sortir molt a la llum aquesta gran obra que té el nostre país, volem preguntar als nostres oients si creieu que finalment, bueno, encara li queden unes últimes pinzellades, però si ha acabat complint les expectatives que hi havia sobre la Sagrada Família, ja que portem anys i panys de construcció, doncs si finalment la s'ha complert o no aquestes expectatives. Podreu votar amb un sí o amb un no a través de les nostres xarxes socials, Gemma.
2: Molt bé. Martí, tu que ets a Barcelona, has vist la Sagrada Família per dins?
3: Doncs mira, és una cosa que fa molts mesos que amb els meus pares ho diem, que hi volem anar, perquè està clar que com que és un edifici en construcció, cada cop és més espectacular. Però hi vaig anar un cop fa molt de temps, farà potser 10 anys o així, i ara m'agradaria tornar-hi, però hi hauria d'anar, la veritat.
2: Molt bé, jo de fet també fa uns anys que no hi vaig, així que mira, és una bona excursió aquesta.
3: Home, per favor, o sigui, la Sagrada Família és que et diria que... també era una altra possible pregunta del dia, de si creieu que serà l'edifici o la construcció més espectacular del món, et diria, a nivell de complexitat, de detall i de tot, és que és una cosa mai vista, o sigui, bueno, impacta molt si la vas a veure.
2: Molt bé, Martí, doncs gràcies com sempre i de seguida ens tornem a escoltar. Fins ara.
3: Fins ara.

0: I amb l'arribada de l'estiu són moltes les biblioteques a la comarca que se sumen al projecte Estiu Lector. Com a exemple, avui en parlem des de la Biblioteca de Palafolls. Jordi Pratsavalls, tot teu aquest espai.
1: Ja fa més de 5 anys que la biblioteca del nostre municipi, la Biblioteca Enric Miralles, organitza diferents edicions per l'estiu del Guanyem un Estiu Lector. Una proposta que aquest estiu continua a la biblioteca del nostre municipi i avui en volem parlar amb la seva directora, Anna Miralles. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Jordi.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Parlàvem d'aquesta campanya d'Estiu Lector que un any més torna a la Biblioteca de Palafolls.
2: Sí, com bé dius, ja portem molts anys adherint-nos a aquesta campanya que organitza fins fa poc la Fundació Bofill, que actualment ha canviat el nom i es diu Equitat.org, perquè trobem que és una campanya molt interessant, no? Perquè el foment de la lectura ha de durar tot l'any i no pot ser que els mesos d'estiu no trobem temps per dedicar una mica a la lectura, perquè més la vessant aquesta més... De lúdica, no? Que no és només llegir per estudiar, sinó per passar-ho bé i distreure'ns.
1: I en què consisteix aquest estiu lector? Fes-nos en 5 cèntims, en plan general. Després, si vols, ja entrarem en els detalls. Però quin és l'objectiu, per exemple, d'aquest tipus de campanyes, Anna?
2: L'objectiu és aquest, no? Perquè això que et deia, hi ha moltes famílies doncs, que durant l'estiu els llibres no són els protagonistes, no formen part del dia a dia. Llavors és per crear aquest hàbit lector, perquè els nanos no es despengin, no? Perquè està comprovat que els nens que no llegeixen durant l'estiu poden acumular com un retard una altra vegada o un retrocés de 2 o 3 mesos d'aprenentatge, no? Llavors, clar, creiem que és bàsic fomentar-ho des de la biblioteca. I consisteix en res, en proposar... S'entreguen uns kits lectors per motivar una mica a fer aquestes lectures i el compromís dels nanos és de fer 3 lectures al llarg de l'estiu. Lectures que poden ser, no? Des de nosaltres farem unes propostes. El dia 22 de juny, quan ens trobem a les 6 de la tarda, servirà doncs, per conèixer-nos, explicar una mica més en què consisteix entregar aquests kits lectors i, a més, nosaltres proposarem 3 lectures sorpresa, que és el que et deia, que és totalment flexible, que qui ja les hagi llegit o que no els hi agradi el que els ha tocat, doncs poden canviar-ho perquè, per sort, a la biblioteca tenim molta oferta de llibres, no?
1: Sí que és veritat que aquestes 3 propostes que vosaltres formuleu d'inici, com dèiem, aquest petit lot, no?, que ja feu perquè els més menuts doncs llegeixin de cara a l'estiu, és tan sols una suggerència. I sempre intenteu, d'alguna manera, entenc que hi hagi tipus de lectura de tot tipus.
2: Sí.
1: Parlem de còmics, parlem de novel·la curta, sempre, òbviament, adequat a la seva edat, no, Anna?
2: Sí. A més, com la campanya és per alumnes que hagin acabat tercer, quart o cinquè de primària, també diferenciem, no?, el que són llibres de gomet vermell, que en diem nosaltres, que són de 7 a 10 anys, i llibres de gomet verd, que són a partir d'11. Llavors, bueno, hi ha diferents nivells i dins de cada lot, això hem intentat buscar... No? Una mica d'extensions diferents, no tots llibres així totxos, no? Perquè potser s'espanten una mica i perquè puguin variar també, no? Perquè estils n'hi ha molts i gèneres també i per què no experimentar-los tots una mica.
1: A partir d'aquí, no me n'oblido, el 22, el pròxim dilluns, és quan es dona el tret de sortida d'aquesta nova edició de l'Estiu Lector. Ho farem amb una bona proposta que ara m'explicaràs, però si seguim amb la intenció d'aquest Estiu Lector, suposo que en aquest cas tenen els més menuts, dos mesos i mig, per poder llegir aquests llibres, perquè després crec que de cara al setembre us torneu a reunir tots per poder... comprovar, deixa'm dir-ho entre cometes, i d'alguna manera doncs, otorgar els premis d'aquest Estiu Lector, no?
2: Sí, nosaltres ens trobem el 22 de juny i després al setembre, que encara no tenim la data, però sempre acostumem a fer-ho quan ja ha arrencat el curs escolar, ens tornem a trobar i ens porten aquest carnet de viatge lector que hem entregat el dia 22, omplert amb les lectures. I llavors, quan veiem que s'han fet les 3 lectures i el carnet està omplert, donem un obsequi de recompensa, no?
1: Ho has aconseguit?
2: Superlector, exacte. Sí.
1: De fet, ens has portat avui un exemple d'aquest carnet, que la veritat és que és molt xulo, perquè a part, òbviament, de que hi hagi doncs, això, 4 preguntes com molt bàsiques dels llibres que s'han llegit i per poder després segellar, que entenc que han de venir a segellar-ho a la biblioteca, és a dir, quan llegeixin un llibre han de venir a la biblioteca perquè els hi poseu el segell o com va?
2: No, cal. El setembre quan ens trobem és això, nosaltres ho comprovarem i llavors ja... Uh-huh. Ja està, no hem de fer res més.
1: El que dèiem, hi ha quatre preguntes bàsiques del llibre que s'ha llegit, per uh-huh. si l'hem entès, per si ens ha agradat, no ens ha agradat, vaja, una miqueta d'opinió sí. també, però hi ha moltes altres més coses. Per exemple, hi ha diferents jocs que, per exemple, a través d'un codi QR podem accedir i passar un bon estiu, vaja, altres propostes. Per tant, el carnet també és ben complert, Anna.
2: Sí, sí, sí, és ben complert, i fins i tot al final hi ha com un QR que ens porta a diferents recomanacions lectores, que també, no?, és un complement que està molt bé.
1: Mm-hmm. Tots aquells alumnes, perquè no sé si ho hem dit, però estem parlant d'alumnes de tercer, quart i cinquè
2: sí.
1: de primària?
2: Sí, mm-hmm. que hagin acabat tercer, quart o cinquè.
1: Necessiten fer alguna mena d'inscripció prèvia? Ens presentem el dilluns ja i aquí a partir d'aquí comença tot?
2: Millor si fan la inscripció prèvia, perquè així doncs podem calcular. Ara ja tenim uns quants inscrits, però també hem portat uns flyers informatius mm-hmm. pal, que hem entregat a les escoles per veure si així ho poden fer arribar a totes les famílies. I quants més siguem, molt millor, no?
1: Com dèiem, ja fa més de 5 anys que la Biblioteca Enric Miralles s'adhereix a aquest projecte aproximadament, eh? I segons la teva experiència, Anna, quants alumnes poden participar d'aquest estiu lector?
2: Bueno, normalment ens movem per una mitjana de 30 alumnes,
1: molt
2: més
1: bé.
2: O menys.
1: Sí. Mm-hmm. Sí, sí. Que d'alguna
2: que
1: manera
2: no tots,
1: també...
2: També he de dir que no tots assoleixen el repte.
1: S'ha de tenir ganes, també. Sí, sí, sí. I d'alguna manera, home, l'estiu a vegades també desconnectem una miqueta, sí. no? I fa que d'alguna manera doncs, aquestes lectures quedin una miqueta més apartades. Uh-huh. Però vaja, hi ha aquest repte que llença la biblioteca i el projecte L'Èxit, que dèiem, el dia 22 es presenta a la biblioteca. A partir de quina hora?
2: A les 6 de la tarda.
1: Conjuntament amb una activitat que també és ben interessant, no, Anna?
2: Sí, sí, sí, hem triat una activitat. Normalment sempre aquesta entrega de kits l'acompanyem amb una activitat externa, i en aquest cas la companyia Agrada Sorra ens ofereix una proposta que es diu Escull la teva aventura, que com a molts ja ens transportarà aquells llibres, no?, que teníem quan érem petits, que fins i tot encara n'hi ha ara a la biblioteca, on vas llegint, no?, i pots anar triant el camí que creguis més convenient, i així la història doncs, té diferents camins, finals, no? Llavors es tracta una mica d'això, que entre tots escriurem una història, pensarem uns personatges, una narració, i llavors ho posarem per escrit i valorarem, no?, que si tirem per aquí doncs, poden passar unes coses, si tirem per l'altre camí unes altres. Creiem que és una activitat molt divertida, no?, a l'hora que llegim, que escrivim, també pensem, no?, i imaginem, uh-huh. i molt complerta. I a més, també utilitzarem la IA, que vam estar dubtant, no?, l'introduïm, no l'introduïm, però creiem que és una...
1: L'etern dilema, no?, suposo, exacte. Sobre la intel·ligència artificial, de com l'utilitzem.
2: Exacte, uh-huh. però creiem que és una manera molt pedagògica d'utilitzar-la, no?, perquè, bueno, primer que tenim una persona que controlarà i podrem veure els beneficis que té, que en certa manera, ben utilitzat, doncs també ens ajuda molt.
1: El benefici de la intel·ligència artificial, en aquest cas, en format educatiu, que en aquest cas, òbviament, també té coses bones. Jo ara t'escoltava i pensava en aquells llibres que a mi m'encantaven, de quan era petit, sí. del Triar la teva aventura, no? No sé si encara existeixen, si sí. en teniu alguna a la biblioteca, però sí, escolta, sí. quins records d'infància.
2: I tant, i tant, sí, sí. Per això, quan vaig veure aquesta activitat, dic, ostres, mira, és molt divertit, perquè són llibres, no?, que... Bueno, molt fàcils de llegir i molt interessants, i que té molts recursos, no? Li pots treure molt el suc.
1: Ja que hem passat per sobre d'aquesta activitat d'estiu que prepara la biblioteca, deixa'm preguntar-te, Anna, més o menys, la biblioteca, quina pauta seguireu, més que res per estar informats, quins horaris, quines propostes de cara al pròxim juliol i agost, com ho gestioneu a la biblioteca?
2: La biblioteca no tanca a l'estiu, només tanca els dies festius al poble, no?, que són el 25 d'agost i el 8 de setembre, i a partir d'aquesta setmana, el dia 20 i fins al 10 de setembre, comencem l'horari d'estiu, que l'única afectació és que els dissabtes estarà tancat. Uh-huh. Però de dilluns a divendres seguirem oberts totes les tardes de 4 a 8 de la tarda, i els matins de 10 a 2 quarts de 2.
1: Servei de préstec, tot sí. igual, no? Tot sí. com ho coneixeu.
2: Sí, sí, sí, tot al 100%. Uh-huh. Inclús a la piscina, en principi, hi haurà la secció també amb revistes i llibrets per qui vagi a la piscina pugui complementar-ho doncs, amb les lectures.
1: No tindrem excusa, doncs, per compartir no. un bon llibre, una bona història, sí. o encara que sigui doncs, allò, una revista, no?, per llegir un article, sigui com sigui, mm-hmm. fomentar la lectura, que és una de les Clar. Vostres missions principals, des de sí. la mateixa biblioteca, i com sempre, acostant doncs, aquestes petites o grans lectures mm-hmm. També a l'estiu a la gent que us acompanyi.
2: Sí, i també recordar, per qui vulgui, no?, perquè diu, ui, me'n vaig de vacances i el llibre pesa molt, no m'hi cap a la maleta. Doncs no, també tenim una altra... via per aquestes persones, i és l'aplicació Biblio Digital, que està vinculada al carnet de la biblioteca, i des d'allà es poden descarregar llibres electrònics, revistes, guies de viatge, i és superpràctica i la recomano moltíssim.
1: No pareu d'organitzar coses, eh? Recordo que fa poc també parlàvem de les aules de nocturnes d'estudi, també per tots aquells estudiants que tenien doncs aquestes proves de selectivitat que ja han passat, aquestes propostes de poder estudiar en un lloc més tranquil. Per tant, en aquest cas, doncs, de cara a l'estiu, sapigueu doncs que l'horari ja a partir de la setmana que ve de la biblioteca serà aquest. L'única modificació important, podríem dir, que és que els dissabtes no obriu, però en aquest cas, si accediu, per exemple, a la piscina municipal del nostre municipi, tindreu aquesta secció de bibliopiscina. I com sempre, escolta, l'estiu no és el mateix sense una bona lectura. Allà en vulgueu, a platja, a piscina, us l'emporteu de vacances mentre esperem el tren, l'avió o anem en cotxe, és igual. Però com sempre, deixa't aportar doncs, d'alguna d'aquestes aventures que podem tenir en servei de préstec a la biblioteca del nostre municipi. Aquest dilluns, a partir de les 6 de la tarda, comença una nova proposta de l'estiu lector. Guanyem un estiu lector, més de 5 anys ja organitzat per la biblioteca del nostre municipi, i aquest any també hi tornem. Anna Miralles, gràcies avui per ser amb nosaltres.
2: Moltes gràcies.
0: Molt bé, seguim a l'Ona Maresma, moment de les efemèrides amb en Martí Calçada. Martí, bona tarda, com estàs?
3: Bueno,
0: és que tenim un petit problema.
3: Bona tarda, Gemma Paletti. Ara en... no molt bé, i tu?
0: Li caurà una bronca. Home, tampoc bronca, eh, no? Però sí que li direm a Marc Tres Serres que clar, que avui ens ha deixat l'espai buit, no? Però vaja, en 30 segons hem fet un treball d'investigació. Sort que estem al dia, i per tant, doncs avui felicitem a quin famós o a quina persona famosa.
3: No, home, no, bronca, mira, tots tenim un
0: punt
3: d'escull,
0: no,
3: pobre Marc, una abraçada des d'aquí. Doncs sí, Gemma, mira, hem estat aquí fent una recerca intensiva, i avui és l'aniversari de la famosíssima cantant italiana anomenada anomenada Raffaella Carrà.
0: Molt bé, que té unes cançons, per exemple, la de La Fiesta. Te recordes
3: fiesta,
0: de la cançó?
3: Fiesta, que fantàstica, fantàstica esta fiesta.
0: Sí.
3: No era aquesta. I la de Para hacer bien el amor hay que venir al sur.
0: Exacte, aquí la tenim. Escoltem-la una mica.

0: No sé si aquesta és la de la fiesta. És la de la fiesta? Clar, jo em sembla el tros més famós, però aquesta...
1: Ah, sí, ara.
0: Molt bé, i avui...
2: Un tamasso,
0: és un mite, Sí,
2: tant,
0: és una llegenda, la Rafaela Carrà. Avui també és el dia mundial de...
2: Doncs avui és el dia mundial d'una cosa que és el meu menjar preferit, Gemma. I t'ho faria endevinar, però com que tens el guió aquí al davant, ja ho dic directament. Avui és el dia mundial del sushi.
0: Que bo, m'encanta el sushi.
2: Oh, sí, sí, la veritat és que és d'aquests aliments que s'han com posat de moda en qüestió de pocs anys, però és que el trobo, no saps com disfruto quan vaig amb els amics o amb qualsevol companyia, amb la parella o amb qui sigui, a un bufet de sushi. O sigui, et diria que és de la meva activitat preferida.
0: Uh-huh. A mi també m'agrada molt, El que passa és que els bufets, sí, m'agraden, però m'agrada més el típic restaurant així, saps? Que va la carta.
2: Ah, bueno, clar, però, home, jo si m'ho fas, si m'ho pagues tu, Gemma, jo també prefereixo anar a un restaurant de carta. El que passa és que el meu nivell adquisitiu arriba, de moment, al bufet. Llavors, mira, si ho patem molt amb l'Ona Maresma, ja em començaré a plantejar anar a algun restaurant de carta.
0: Molt bé, i avui també doncs, feia anys un cantant molt, molt famós, a qui avui dedicarem l'efemèride musical.
2: Sí, i és que fa 84 anys el cantant de l'integrant, un dels quatre integrants del grup Beatles, el Paul McCartney, que el nostre company, en Sergi Ferrer, no sé si ens està escoltant, però ens en farà 5 cèntims. No l'he consultat, si en té idea, però confio tan cegament amb les seves dots musicals que estic segur que serà així.
3: No, home, baixista imprescindible de Beatles, va ser un dels impulsors també del Mellotron, que és el futur sintetitzador que tots fan servir avui en dia, o sigui, sense els Beatles, sense Paul McCartney, no estaríem escoltant la música que estem escoltant ara. Després va ser integrant de Wings, de fet els escoltem de fons, Wings, una banda que va formar amb la seva dona, la Linda McCartney, o sigui que Paul McCartney, des d'aquí, un petó ben gran, ets meravellós.
2: Sergi, amb qui ens quedem? Amb Paul McCartney o amb Rafaela Carrà?
3: Paul McCartney, la pregunta, Martí, Paul McCartney, sens dubte.
2: La pregunta ho fet, no?
0: Doncs jo em quedo amb la Rafaela,
2: Mira,
3: pues vinga,
2: per gustos colors.
3: Que
0: molt bé, companys, gràcies a tots dos. Fins ara.
2: Fins ara. Adeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. La circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat restablerta un cop estabilitzat l'incendi de l'Albi a les Garrigues, segons ha informat Renfe i Adif. Els trens que havien quedat aturats reprenen progressivament la marxa. La circulació havia quedat interrompuda entre les estacions de Lleida Pirineus i Camp de Tarragona a causa del foc de vegetació que s'ha declarat a 11:15 del matí. L'incendi ha afectat camps de Rostoll a la zona propera a la carretera LV-7031 i també la línia ferroviària. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la zona franca. L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a la dona, que no forma part del cos, a les dependències de la zona franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batller, lamenta els fets.
2: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
1: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual. Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en un context sexual en què els homes doblen el pes de les dones. I avui nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals a Barcelona. Centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes. El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern en càntics de 03 existeix i l'educació comença a la Bressol. I avui amb l'electrònica com a protagonista parlem de cultura perquè ha arrencat la 33a edició del Sonar enguany en tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda The Prodigy, el raper Skepta i les sessions de Charlotte de White. I el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, arrenca la final de la Lliga CB, l'últim del curs. El Barça de Xavi Pasqual s'enfronta al València en el primer duel que juga a les 8 del vespre.
3: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
4: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda. Tot seguit el que fem ara és remenar entre els arxius a la comarca amb en Jordi Prats a Valls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
5: Bona tarda de nou, Gemma. Doncs avui anem fins al municipi de Canet amb l'ajuda d'un article al diari El Punt d'un 18 de juny, però de l'any 1985. Aquest, de fet, n'era el titular. Canet ja té a punt el projecte per rehabilitar l'Ateneu. L'Ajuntament de Canet ja tenia aquell estiu a punt el projecte de restauració i rehabilitació de l'edifici de l'antic Ateneu, obra de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, que datava de l'any 1887. El projecte elaborat amb ordinador era obra de l'arquitecte Antoni Padullas i Rosell. A l'edifici, un cop restaurat, s'hi havia d'ubicar la Casa de la Vila i també contemplava habilitar sales i dependències per poder-hi celebrar doncs, tot tipus d'actes culturals. L'alcalde de Canet, llavors Antoni Cruanyes, presentava de manera oficial el projecte de restauració i rehabilitació de l'antic Ateneu, un nou projecte que constava de dues fases. Una primera en la qual es tenia cura de la restauració de la part externa de l'edifici, tot conservant el disseny primitiu, i una segona fase que era la més complexa i tenia pressupostats uns 34 milions de pessetes. El nou edifici, un cop acabat, constaria de dues plantes principals, un aparcament subterrani i una coberta destinada a l'elaboració i conservació dels materials escènics. També s'hi faria, segons el projecte, un teatre amb capacitat per a més de 200 persones, amb la possibilitat d'ampliar-se a 400, ja que es faria una separació que seria mòbil. Aquestes dependències estaven previstes per fer-hi tot tipus d'actes culturals i espectacles, des de projeccions de cinema, teatre, balls populars o recitals. Es podria disposar d'un escenari de 11,5 metres quadrats.
4: Molt bé, Jordi, com sempre, gràcies. Fins ara.
5: Gràcies.

0: I l'estiu és sinònim de noves tendències i de peces que tornen amb força als carrers, a les xarxes socials i també als aparadors. I avui amb la nostra experta en moda, la Judit Jiménez, a qui ja coneixeu bé, repassem algunes de les tendències que més estan marcant aquesta temporada d'estiu. Judit, benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda, què tal, com estàs?
1: Doncs molt bé, amb calor, com tothom.
0: Sí, fa calor, eh?
1: Sí.
0: Bé,
2: és horrible.
0: És horrible, no, no. I a més diuen que aquest cap de setmana farà més calor.
1: Sí, el que passa que, bueno, jo tinc plan xulo i estic més igual, que faci la calor que vulgui.
0: Ah, molt bé.
1: Em fa molt temps. Me'n vaig veure a Slow of Lesbian a la platja.
0: Ah, que guai, a on?
1: I em fa una il·lusió a l'Estartit.
0: Ah, que xulo, molt bé, molt bé.
1: Sí, és a l'Itaca, al Festi, me'n vaig
0: sí,
1: a Festi.
0: Sí, molt bé, perfecte, molt bé, doncs que t'ho passis sí, molt bé. Judit,
1: a veure,
0: parlem de tendències. Si haguéssim de resumir la moda d'aquest estiu, quines serien?
1: Doncs mira, una que, bueno, que ja hem comentat tu i jo fa una estona, que fem les trampetes, no trampetes, el crochet, que
0: sí,
1: el crochet és veritat que està... De fet, jo penso que va venir fa uns 4 o 5 anys i no ha marxat ja, eh?
0: Ja.
1: S'ha quedat molt i l'estiu va tornant. T'hi fixes, a la primera va venir en forma de bossa per anar a la platja, que venia com una bossa que era una reixa que la feien de crochet, i després ja es va passar als tops. Ara he vist molts vestits.
0: Sí.
1: Tipus per anar, així amb el cruixet més grosset, que potser pots portar el biquini sota i es veu més transparent, o més llarg, però el cruixet sí, i amb faldilla i tot, eh? Ahir
0: sí,
1: vaig fotografiar una faldilla superbonica de cruixet.
0: És una tendència xula, eh?
1: Sí.
0: També
1: sí,
0: tenim
1: sí, sí.
0: Els pantalons que són com bombatxos.
1: Ai, sí.
0: S'han posat molt de moda, eh?
1: Sí, i realment era una cosa com quan ho vaig veure els primers cos vaig dir, però és que ara m'agrada molt. Els trobo molt xulos, donen moviment, donen joc a l'hora de vestir-te, si tu saps combinar bé, donen molt de joc.
0: Clar.
1: Si portes amb una bambeta o amb una sandàlia o no sé, poden quedar molt xulos.
0: Com bé comentes, donen moviment perquè són com voluminosos. Clar, la part
1: exacte,
0: de dalt, per compensar una mica aquest volum, quina seria la millor opció?
1: Jo penso que sempre hem de tirar, de mostrar la nostra forma, la nostra silueta. Llavors, clar, si tu portes un pantaló bombatxo, et marca la cintura i et marca després ja la part fins als turmells, no veus res. És que et fa un volum que potser tu no tens, no? Llavors, el que s'ha de notar és com ets tu. Llavors, si vols, doncs un top de tirants, per exemple, una miqueta més senyida de cos, i això es marca la silueta i ja s'entén que portes un pantaló que va amb 1.000 metres de roba, perquè al final els bombatxos porten molta tela, però quan portes una faldilla, aquestes EVAs que són tan, que tenen camines i es mouen, és perquè porten molta roba, molts metres de roba, no? I jo penso que has d'anar amb alguna cosa senyideta del clar. Tu imagina't si et poses un pantaló bombatxo i a sobre et poses una brusa una miqueta oversize o alguna cosa així, és que se't veuria enorme.
0: Clar, clar.
1: Sense ser-ho, eh? Vull dir que...
0: Massa ample tot plegat.
1: Sí, jo penso que s'ha de definir una miqueta la silueta, amb algun toc, doncs això. I llavors, clar, si li vols donar canya, perquè aquests pantalons a la nit te'ls pots posar, si són negres, per exemple, un color així, te'ls poses amb una sandàlia de taló i un top així bonic, així una mica brilli o de tirantets, i vas amb un lucazo, eh?
0: Una altra tendència que també ens ha arribat és que ara està de moda posar-se vestit amb pantalons, o sigui, el vestit a sobre.
1: Sí, és veritat. Ho he vist a molts aparadors,
0: Sí.
1: Desigual, ho he vist i queda superxulo. Poses igual un vestit de la crua que és supersenyit de colorins, així de tirant, supermono, així tipus lencero, però amb molta forma, i de cop i volta sota un texà ample. Amb cama ample, un flare, dius, hola. I realment dona un rotllo, eh? Clar, ara venint-nos una onada de calor no sé fins a quin punt, eh?
0: Clar, massa
1: raó. Però dona molt de joc, això. També? És divertit.
0: Sí, sí, no, és que també són coses que són poc habituals, no? Perquè com bé comentes, el crochet ja l'hem viscut, no? Ha tingut les seves èpoques, però clar, això de posar-se el vestit amb els pantalons a sota és com el layering, no? Allò de posar-se capes també està molt en tendència.
1: Però tu fixa't que anem d'una punta a l'altra, d'un extrem a l'altre. Es duien en shorts i minis minúsculs que semblen cinturons,
0: sí,
1: o un tipus de calça que deien gran pantaló, uns mini pants, i ara vas amb un pantaló i un vestit a sobre.
0: Sí. Anem d'extrem a extrem.
1: D'extrem a extrem. És com, vale, ok, perfecte, m'agrada tot, però, sisplau, una miqueta de seny.
0: El vestit llancer, Judit, aquest vestit que sembla per anar a dormir, però que molta gent se'l posa per anar al carrer, perquè, vaja, està en tendència.
1: Estic super a favor d'aquesta roba. Fa com 6 o 7 anys que va sortir la primera, que va ser com, wow, que es començava a portar un tipus baby doll, així uns vestits, semblant de nina d'encaje, i eren uns vestits d'així de blonda, perdó, que m'ha sortit en castellà, i així per sobre el genoll i tal, i eren boníssims, i ja em vaig pillar un en aquell moment, que era bastant més joveneta jo, i ara els porto llargs. He de dir que és una de les peces que me la poso a l'hivern, me la poso a l'estiu, queda bé, perquè te la pots posar, depèn del moment, amb una cosa o amb una altra, i és molt versàtil, és una peça molt versàtil. N'hi ha uns que a mi m'agraden molt, que m'agraden molt, que arriben fins als turmells.
0: Vale.
1: Els llancers, que són molt... És una tela que és una miqueta més gruixuda que no la pas d'anar a dormir.
0: Clar.
1: Imiten el satinat i tot, fan la forma de l'escoda amb els tirantets i tot, és moníssim, i et fa la figura, llavors baixa a ball recte, llavors clar, et fa moviment, és elegant, estilitza, pots portar pla amb unes bambes, o pots portar amb unes sandàlies, o pots portar amb uns talons, o pots portar com vulguis, que queda bé.
0: Creus que és molt arriscat portar un vestit llancer que sigui com curtet? Perquè jo l'he vist combinat, per exemple, amb americana, però portar-lo només al vestit llancer, com ho veus?
1: Bueno, és el que parlem, això depèn de qui ho defensi, perquè si és una persona que té molt d'estil i el vestit llancer aquest és d'aquests minúsculs, molt curtet, és una persona que té tipus per portar-ho i va adequar, a veure, si vas amb una americana superreglada, això és un extremat, és un look extremat. Això no, jo no m'ho puc posar, perquè, o sigui, a veure, m'ho puc posar si vull, però no, crec que em quedaria fatal per la meva tipologia corporal, però una noia que és prima, que tingui la cuixa prima, jo tinc la cuixa més gruixuda, llavors no. Jo penso que em queda millor que m'arribi a sobre genoll, saps? Que no ensenya tot el tros de cama, però llavors es veu, és que no ho veig estètic, a mi m'agrada l'estètica, saps? M'agrada, bueno, soc estilista de moda, m'agrada veure les coses ben estilitzades, ben posades, ben boniques, que combinin i que treguin partit a les persones. Llavors aquest look m'agrada molt, el que has dit, però ho trobo molt, molt per un tipus de persona. No és tan per tothom, saps?
0: Clar. Hem parlat del crotxet, hem parlat dels pantalons bombatxos, de dur vestit amb pantalons a sota, i bé, també volem comentar amb tu un color, el color rosa claret, rosa pal, que també està en tendència aquest color.
1: Sí, és un color que va entrar en tendència ja a la primavera i que l'estiu ha seguit. Crec que ens afavoreix més ara que la primavera, perquè ara estem més morenets a la pell i llavors és un color que et ressalta, queda bonic. És un color romàntic. L'any passat era el blau bebé.
0: Sí, total.
1: Fixa't, l'any passat era el blau bebé i ara és el rosa pal. Vull dir, el rosa maquillatge. Anem a tons així una miqueta. Pensa que això un dia, si vols, en parlem. Depèn de cap a on va la humanitat. Això ho he explicat moltes vegades, però com que ho fem d'any en any o cada dos anys, hi ha uns laboratoris de tendències que el que fan és analitzar en quin moment està la societat i cap a on vol tirar. Què necessitem? Calmar-los? Necessitem estressar-los? Necessitem que es vinguin amunt amb la sofisticació? No. Vale, veurem a posar-li un rosa sereno, que això calma. Hi ha moltes guerres, hi ha moltes coses. Anem a tranquil·litzar les bèsties una miqueta. Clar. És així, eh? És trist, però és així. Llavors ells

0: núvol, un color núvol. És el color de la puresa del núvol, és, i el blau cel, que és? Tu és un azul bebé, i et diuen azul bebé.
1: Clar.
0: Azul bebé, rosa, rosa maquillatge, roja, rosa palo. I són uns colors que amansen, saps? Apaciguen les fieres.
1: Sí, sí, totalment, que curiós, eh? Que fort.
0: Sí, és, bueno, tots són molt manipulables, eh? Això de la psicologia del color dona per parlar-ne, eh? Si vols, un dia.
1: Doncs mira, la setmana que ve ja tenim...
0: Clar, pues mira, la setmana que ve ja tenim tema, i perquè tant. Et poden fer tenir gana amb el color i tot.
1: Sí, sí.
0: Sí?
1: Déu-n'hi-do. Judit, com sempre, és un plaer tenir-te amb nosaltres perquè sempre aprenem coses noves. Ens escoltem la setmana que ve.
0: Moltes gràcies, bonica. Un petó.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Acabem de conèixer tots els detalls de la festa argentina que se celebra aquest diumenge 21 de juny a Premià de Mar, una festa argentina que arriba a la seva segona edició i que de ben segur omplirà doncs, els carrers de molta gent d'aquesta nacionalitat i també doncs, no cal que siguin només argentins, hi pot anar tothom que tingui ganes de passar-ho bé i d'aprendre doncs, nous balls i noves danses. Nosaltres fem el repàs a la pregunta del dia ràpidament. Avui estàvem preguntant a les nostres xarxes socials que si creieu que la Sagrada Família ha complert les expectatives. Per tant, una pregunta del dia molt subjectiva que podeu respondre a les nostres xarxes socials, @onamaresme, podeu respondre doncs si ha complert les expectatives o no, perquè recordem, ha estat molts anys en construcció. Nosaltres ara tornem, fins ara.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Falten dos minuts per arribar a dos quarts de cinc d'aquest dijous, 18 de juny, i bé, aquest dissabte us expliquem que es fa la desena milla urbana a Canet, i per parlar-ne i conèixer tots els detalls d'aquest esdeveniment parlem amb Antonio Hernández. Dani, endavant.
1: Sí, tenim ja la inscripció tancada, per això hem decidit que entri en una net avui, perquè aquesta nit passada, a les 23:59, s'acaba el temps d'inscripcions per aquesta desena milla urbana. Antonio, bona tarda, què tal? Com estem?
2: Hola. Hola.
1: Hola.
2: Hola. Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, què tal? A veure una cosa, quants inscrits hi ha? Hola? Em penso llamar que...
0: Sí, se'ns ha penjat la trucada, però de seguida intentem tornar a recuperar. Dani, comentaves que les inscripcions ja s'han tancat, eh?
1: Sí, ahir a les 00 hores d'ahir, i hem de dir que és la desena milla urbana, però que aquesta vegada sí que serà puntuable, diguéssim, i les marques que s'aconsegueixin seran oficials, perquè es farà en una zona que, com és el punt industrial, que ja està tot asfaltat, i per tant poden ser homologables per tenir en compte marques personals, cosa que altres anys s'havia fet en una zona que no estava del tot asfaltada.
0: Clar.
1: Per tant, sí que els
0: ara sí,
1: però no es podien oficialitzar les marques.
0: Dani, ja el tenim, eh?
1: Sí? Antonio Hernández, bona tarda, què tal? Hola. A veure, sí.
0: En principi m'han comunicat que sí, que el teníem...
1: Si està al poli industrial i pot tenir algun problema
0: de cobertura,
1: de cobertura, no, si que estic especulant, però bueno.
0: Ara sí, ara a veure ara si sí. A la tercera va...
1: Hola, Antonio.
3: Ara,
1: què?
3: Alto i claro.
1: Serà al poli industrial o no? Serà al poli industrial o no?
3: Perfecte.
1: Estàs al polígon o no, industrial?
3: Perdó? No,
1: sóc
3: a casa.
1: Ah, vale, pensàvem que teníem problemes de cobertura, però bueno, és això.
3: No, com que jo tinc cobertura total.
1: Vale, perfecte. El que sí que comentàvem ara, que s'han tancat les inscripcions ja, i per tant, quanta gent, atletes i atletes, nois i noies,
3: Em penso que morirem d'èxit. Teníem una previsió d'inscripcions de màxim de 110 atletes i l'estem superant. Encara la inscripció l'hem allargat perquè hi havia algunes dificultats de gent de fora de la província de Barcelona, i la tanquem ara. Estem per sobre dels 110 inscripcions.
1: Per tant, no es farà fora ningú, no? És a dir, ja
3: no s'hauria... No, evidentment, no. Tothom és benvingut. La previsió era aquesta. El circuit permet una participació alta, i no tenim gaire dificultats per aconseguir-ho bé.
1: Estàvem comentant, quan estàvem intentant recuperar la comunicació, que aquesta desena milla urbana sí que les marques que s'aconsegueixin sí que seran homologables, i si hi ha algun rècord es podrà oficialitzar perquè...
3: Homologar
1: perquè, diguéssim, es fa amb asfalt, per entendre'ns, no? És això.
3: Bueno, es fa amb asfalt i amb un circuit homologat per l'homologador oficial de la Federació Catalana d'Atletisme. Fins ara la milla la feia amb el passeig marítim, i bueno, les carreres en ruta per part de la Federació, tant la catalana com l'espanyola, han de ser amb asfalt i no en pista bueno, no, de terra...
1: Amb sorra, amb terra.
3: De sorra, no, no. Vull dir, llavors, bueno, hem fet una mica d'esforç, una mica, un esforç econòmic bastant important, no? Per regular el circuit, per venir i, bueno, tenim... ja les marques són vàlides per rànquings, tant catalans com estatals, i inclús doncs, per les mínimes que es puguin fer d'equip, serveix per participar al Campionat d'Espanya de Milla Urbana.
1: Quantes curses es faran, Antonio? Això comença a les 6 de la, a les 6 de la tarda, quan ja el sol vagi de cap a caiguda, i per tant no maltractarem o posarem en perill la integritat física dels atletes, que evidentment aquest no és l'objectiu, i per tant a partir de les 6 de 6 a 8 més o menys serà aquesta millor urbana de dissabte.
3: Tenim la previsió per fer 12 curses en les diferents categories, des de la categoria més petita, que és la reservada al sub-8, és a dir, a nens nens i nenes de menys de 8 anys, que no fan, evidentment, la milla sencera, sinó fan un terç, i fins a les 19-20, que farem la última cursa, la reservada a l'elit, doncs farem aquest nombre de curses.
1: En aquest sentit, es faran la cursa femenina i masculina, la milla sènior masculina i femenina, conjuntament, i llavors...
3: Sí, sí.
1: Val, correcte. Això seria...
3: I sí, és sí, el... perquè si no, perquè si féssim superat, separat masculí i femení, doncs seria interminable.
1: Ah, perfecte, clar. Vull dir, cada... respectant les distàncies i, per tant, evidentment, dues classificacions independents i au, en el mateix moment, i feina feta. En aquest sentit, dir que això, la millor urbana, ve de... bueno, com totes les mesures en l'atletisme és típicament britànica, els que més o menys han seguit...
3: Són hijos de la Gran Bretanya.
1: Sí, Gran Bretanya. Els que més o menys hem seguit l'atletisme, hi ha un atleta mític que era Sebastián Coe, que fins i tot va ser president del COI, si no recordo malament, del Comitè Olímpic Internacional, que aquest era el prototip britànic
3: És president del COI, encara.
1: No. Sí. No. No, no, home, no.
3: Ah, no? Ja no és.
1: Era. Tampoc és president del COI Samaranc, perquè ja es va morir. Val, en aquest sentit és això, són 1.109 metres, no? Estic parlant de memòria?
3: 1.609.
1: 1.609, no hauríem de fallar, 1.609 metres exactes, no? I, per tant, què heu aconseguit en el Pòquim de Cel? Una recta o hi ha alguna corba?
3: Una línia recta i farem tres voltes.
1: Val, una línia recta...
3: Tenim 536,4 metres per volta, i la milla urbana, la milla sencera, són tres voltes al circuit.
1: En aquest sentit, la desena millor urbana, i per tant, amb edicions subsegüents, la de l'any que ve i les que vinguin, Antonio, si diguéssim que ja el circuit estarà homologat, anireu a morir aquí en el Pol Industrial, ja, no? Perquè les marques siguin vàlides, per entendre'ns.
3: Aquesta és la nostra intenció. Hem fet una prova aquest any, a veure si com funcionem. Jo crec que, bueno, doncs per el que ha despertat a nivell de participació de gent que estan intentant perquè participar nosaltres, perquè villes urbanes a Catalunya que siguin homologades hi ha poquíssimes. És curiós, però és això.
1: Però per què? Per què?
3: No sabria dir-ho. sabria dir-ho. Bueno, pues és mira, i es dona la casualitat que el mateix dia nostre, o sigui, el dissabte, a Badalona s'està fent una, es farà una tramilla urbana a Badalona.
1: Però és que igual no... Igual no és... les marques no seran homologables i a Canet sí, no? No
3: sé. Això sí que ja, jo sí que ja no ho sé. Suposo que si està en el calendari de la Federació Catalana els hi deuen obligar a que la certificació sigui, estigui certificada. Ho dic perquè sí.
1: En aquest sentit, Antonio, a banda de... De tot, la zona del punt industrial és ideal, primer, perquè no hi haurà activitat industrial, tenint en compte aquest dissabte, i segon...
3: Bueno,
1: perquè...
3: aquesta és una de les coses que ens va d'alguna forma, dir, bueno, un dissabte a la tarda del mes de juny, a la zona industrial no hi ha cap empresa oberta, i l'activitat automobilística és mínima. Tot així, comptem amb la col·laboració de la policia municipal, que tancarà la circulació qualsevol vehicle que no estigui autoritzat.
1: En aquest sentit, Antonio, dir que, a banda d'això, doncs, estem a tocar de l'autovia C32, ara autovia, normal, afortunadament, ja no paguen peatge, i, evidentment, també hi ha una zona destacable d'aparcament, cosa important en qualsevol, diguéssim, reunió humana, no? Seria això.
3: Exactament, tenim una zona àmplia a tocar la zona de competició i també obrim el que és el circuit on fem habitualment el cross, perquè si procedeix puguin aparcar els vehicles quan allà entren.
1: En aquest sentit, Antonio, perquè en tinguem una idea, 1.609 metres, és a dir... una marca sènior, una marca, és a dir, sobre quin temps està una milla, com quins temps?
3: Home, per això, evidentment, ja, com sempre, en funció del nivell, diria que el rècord del món està en 3.38 o 3.40, recordant del món en pista. Aquí el nivell que podem tenir dintre del que és l'atletisme català, pues seríem entre 4-10, 4-20 els primers els atletes que tinguin més nivell.
1: Exacte. I per tant estem dient que evidentment no és un circuit exigent, perquè evidentment és una línia recta, bueno, és que s'ha de fer tres vegades, però és pla, i per tant no hi ha ni pujades ni baixades ni
3: recors, per tant. És un circuit molt i molt ràpid. El hàndicap són els girs que s'han de fer, girs de 180 graus, i sempre el fet de fer un gir d'això al ritme, bueno, saps, es ralentitza.
1: Perfecte. En aquest sentit, doncs, des de les 4, des de les 6 de la tarda fins a aproximadament les 8 del vespre de dissabte, doncs, aquesta desena milla urbana de Canet, que es farà al poliindustrial Can Missé, i que, evidentment, té la intenció de seguir fent les edicions subsegüents dels anys, doncs, que puguin venir a partir del 2027 també en aquesta zona, perquè el circuit ja ha estat homologat per la Federació Catalana de l'Atletisme i, per tant, les marques que s'hi passin doncs seran oficials. Antonio Hernández, gràcies per atendre'ns. Dissabte no plourà, farà calor evident, però evidentment a les 6 de la tarda doncs ja el sol haurà baixat la seva intensitat. Gràcies, Antonio, i evidentment, sense cap mena de dubte, jo crec que serà un èxit. Gràcies i adeu.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la vostra atenció.

0: final del programa d'avui. Cada vegada hi ha més plataformes que aposten per l'economia col·laborativa i també per aprofitar recursos que sovint estan infrautilitzats. Avui parlem d'una proposta ben curiosa, una aplicació que permet llogar piscines privades per hores. Ens acompanya Gerard Xalabarder, CEO de CocoPool, per explicar-nos com funciona aquesta iniciativa i també a quin impacte està tenint. Gerard, benvingut a l'Ona Maresma.
1: Moltes gràcies.
0: Comencem a posar-nos al dia i explicar-nos una mica què és aquesta web, aplicació, CocoPool, què et permet fer i com va sorgir la idea.
1: Molt bé. Doncs mira, jo vivia amb la meva família en una casa amb piscina, amb jardí i piscina, fantàstica, aquí al Maresme, a Vilassar de Dalt, de fet, i els meus pares es van divorciar i vam haver de vendre-la. Aleshores jo me'n vaig anar a viure en un pis i en aquell moment em vaig quedar sense el jardí en piscina, on sempre celebràvem tot amb la meva família, compleanys, aniversaris, qualsevol excusa era bona per reunir la família i els amics, i la vaig començar a trobar molt a faltar, no? Aleshores vaig entendre la dualitat, no?, que hi havia entre el que té aquest tipus d'immoble i espais que els utilitzen molt poques vegades, i quan tens un pis, doncs no pots, quan es veu una celebració, no pots convidar a tothom a casa perquè no hi caps.
0: Clar.
1: Aleshores vaig crear el que és CocoPool, que és aquesta plataforma de lloguer de piscines privades per hores. El que fem, bàsicament, és connectar aquests propietaris que tenen aquests fantàstics espais i els vulguin rendibilitzar, com bé deies, quan els utilitzen.
0: Clar.
1: Com? Compartint, llogant altres famílies, grups i empreses per la celebració de cumpleanys, aniversaris, barbacoa, gender reveals o baby showers, aquestes celebracions més yanquis, cada vegada en tenim més, o team buildings per empreses, o simplement per donar-te un bany i combatre la calor.
0: Clar, tota aquesta cultura americana, no? Com bé comentes, baby showers, baby reveals, o sigui, és com, ens estan com arribant moltes tendències dels yankees, que abans aquí no es feia, abans a dir el gènere del bebè, abans no, pues, es comunicava d'una forma doncs diferent, no? I ara doncs aquestes celebracions fa que hi hagi més demanda d'aquests espais.
1: És un dels casos d'ús que tenim. És a dir, un dels principals seria, per exemple, l'aniversari mateix, que el portem celebrant tota la vida, i sí que hi ha casos d'ús, com bé deies, baby showers, gender reveals, que són americanes totalment, i el que busquen al final qualsevol celebració és tenir un espai privat i exclusiu. Al final la gent està cansada, en certa manera, d'anar a un restaurant o d'anar a la sala de festes que tothom l'ha utilitzat alguna vegada.
0: Clar.
1: No és privat ni exclusiu. Nosaltres venim a portar una solució amb això i connectar aquests usuaris.
0: Quan vau posar en marxa la plataforma, imaginàveu que hi hauria tanta demanda?
1: Sí, si no l'hagués creat. Jo tenia el convenciment al final que jo estava portant valor en els usuaris, en un els porto una rendibilitat, una font d'ingressos avui en dia molt notable. Tenim anfitrions que estan ingressant més de 15 i 20.000 euros a l'any, la qual cosa ja no és una font d'ingressos extra, i a l'altre costat tenia clar que, i més després del Covid, cada vegada la gent ha estat buscant espais que siguin privats, on no es trobi molta multitud de gent.
0: Clar.
1: No es mescli tant. Això ha afavorit molt el model que vaig crear en el 2022. Aleshores, ara ens trobem en un moment molt dolç i molt indicat, perquè compartir està de moda, la propietat està inaccessible, i ara qui té realment un immoble sí que pensa en com rendibilitzar-lo.
0: Per què CocoPool? Perquè és un nom atractiu, és un nom, de fet, que enganxa. És una qüestió de màrqueting o té un significat?
1: CocoPool ve de la part de co, ve de compartir. Aleshores, co-co vindria a ser compartir entre aquest anfitrió i aquest usuari. I la part de pool, en el fons, és piscina en anglès. Aleshores, juntant-lo, sona un nom catchy amb moltes os i que la gent recorda molt fàcil.
0: Com funciona el procés per reservar doncs una piscina a través de l'aplicació? Has de crear un usuari o simplement accedeixes de manera lliure?
1: Utilitzes el buscador, el cercador, entres a www.cocopool.es i a partir d'aquí tens el buscador de piscines. Introdueixes una geografia, una ciutat o un poble, introdueixes el nombre de persones que t'agradaria fer aquest bany o aquesta celebració i una data. A partir d'aquí et comencen a llistar totes les piscines que estan disponibles amb aquestes característiques, pots comparar i escollir la que millor s'adapta al teu plan, reservar-la directament des de la plataforma amb tres clics.
0: Hi ha algun perfil predominant de persones que utilitzen aquesta aplicació? Per exemple, gent jove o gent d'un perfil específic?
1: És una bona pregunta. Nosaltres normalment tenim, les persones són entre 25 i 30 anys en amunt. Uh-huh. És a dir, no som una plataforma on ens lloguin adolescents o persones gaire joves. Normalment són famílies i grups que busquen aquests espais exclusius i privats i per celebrar alguna cosa.
0: Uh-huh. A Catalunya hi ha moltes piscines disponibles a la plataforma? Perquè de moment uh-huh. esteu treballant en territori català o ja heu començat a buscar nous horitzons?
1: Estem a nivell nacional. Uh-huh. El 2022 i el 2023 vam començar a la província de Barcelona i amb els aprenentatges el 2024 ens vam expandir a Madrid, el 2025 ens vam expandir a València i el 2026, que és aquest any, amb tots els aprenentatges de València, Madrid i Barcelona respectivament, ens estem expandint a 8 províncies més de cop, donada l'atracció orgànica que estem tenint a tot el país. Aleshores, Girona, Tarragona, Guadalajara, Toledo, Alicante, Sevilla, Màlaga i Múrcia. És aquest any, tot de cop.
0: Molt bé, molt bé. Més qüestions. Què passa si es produeix, per exemple, que esperem que no, però si hi ha algun incident o algun desperfecte durant una reserva, oferiu alguna mena de compensació o la persona que ha llogat aquell espai ha d'assumir algun cost?
1: És una bona pregunta. Tots els usuaris que utilitzen CocoPool i es registren estan firmant els términos i condicions de la plataforma, que ja estan regulant una bona part del lloguer. A més, tenim una capa addicional i és que hem creat els primers contractes de lloguer de piscines del país i són contractes totalment vinculants. El que fan o serveixen és precisament per regular la responsabilitat i eximir el propietari d'aquesta. D'aquesta manera es poden introduir també fiances per si hi ha algun dany material.
0: I més enllà de les piscines, us heu plantejat ampliar el model a altres espais o a altres serveis?
1: La resposta és sí. A CocoPool som una plataforma amb especialitat de piscines, però ens estan funcionant molt bé els jardins fora de temporada. És a dir, llogar aquests espais sense la piscina, doncs també ens s'està demostrant que funciona, pel simple fet que la necessitat real que estem satisfent és que la gent busca un espai. La gent no té espai. La gent que viu en un pis, per exemple, i ha de combregar gent, no té espai. Això passa a qualsevol moment de l'any i tothom, per exemple, té un aniversari en qualsevol moment de l'any i ens segueixen reservant els jardins encara que no sigui l'estiu en piscina.
0: Mm-hmm. Ara aquests dies, com bé sabem, fa molta calor, les temperatures estan pujant moltíssim, aquest cap de setmana s'espera la primera onada de calor. Això és beneficiós, no?, per la vostra aplicació, perquè la gent amb tanta calor, com bé comentes, no tothom té una piscina, per tant, les onades de calor o les altes temperatures us estan ajudant a que hi hagi més reserves?
1: Sí, normalment hi ha un pic en l'increment de les reserves quan hi ha una onada de calor. De totes maneres, ho notem, però bueno, ja és això. Sí, té una part, el model de negoci actualment té una part estacional, però com deia, aquesta part dels jardins sí que és molt més estable i ens allarga la temporada.
0: Uh-huh. Hi ha alguna anècdota o alguna història o experiència curiosa que us hagi sorprès des que vau crear l'aplicació?
1: Sí, segur que sí.
0: I que es pugui explicar.
1: Sí, segur que sí. Al final, els propietaris tots tenen experiències. Al final, nosaltres ens basem en aquest romanticisme en el que el propietari cedeix el seu espai, el comparteix. Moltes vegades és no només ho fan per la rendibilitat econòmica, sinó també perquè senten molt orgullosos del seu espai i el volen compartir. O sigui, atacant una mica com aquesta part de l'ego, no? Ostres, l'orgullós que estàs.
0: Mm-hmm. Doncs, jo he xafardejat la web una mica i he vist cases molt maques, He posat la ubicació per aquí, per Premià, i a la vora Argentona i tots aquests pobles del voltant, a Sant Vicenç de Montalt també.
1: Sí.
0: Cases precioses que lloguen doncs, el seu jardí i la seva piscina.
1: Sí, sí, sí. Bueno, per exemple, hi ha un anfitrió, tinc més d'una història segur que hi ha, no? Però hi ha una que m'agrada, que hi ha un anfitrió que va llogar per un aniversari, en aquest cas era de nens, i va sortir un moment per veure si necessitaven alguna cosa i es va trobar que en el jardí estaven corrent uns dinosaures molt grans i tots els nens estaven corrent per tot el jardí mentre uns dinosaures gegants que no sabia d'on havien sortit estaven perseguint els nens i al mateix temps estaven com filmant. però la primera imatge que es va endur l'anfitrió va ser al·lucinant i em deia que era molt divertit perquè estava fet perquè els nens s'ho passessin bé i riessin, però que la majoria realment estaven atemorits, estaven dels dinosaures perquè anem uns molt petits.
2: Clar, sí, sí.
1: Però perquè vegis que sí, hi ha històries divertides moltes i és part de lo que és Cocopool.
0: Uh-huh. Ara volem saber, per acabar l'entrevista, quins són els reptes que teniu per endavant. M'has comentat que vau començar a treballar doncs, principalment a Barcelona, us vau expandir a Madrid, a València, també a un altre lloc, pot ser, o només eren aquestes tres ciutats al principi?
1: Al principi vam començar amb Barcelona. I any rere any... Uh-huh.
0: Madrid, València...
1: Madrid, València i ara 8 províncies més de cop.
0: Uh-huh. Doncs ara el repte és consolidar-vos en aquestes noves províncies, seguir creixent una mica, on teniu posada la mirada?
1: Actualment el repte principal és escalar, expandir-nos a nivell geogràfic en aquestes 8 províncies i consolidar les 3 en les que ja estem. Actualment, per fer aquest escalat, necessitem captar espais. Actualment tenim 1.000 piscines a la plataforma disponibles per ser reservades i l'altre objectiu que tenim és portar reserves en aquestes piscines, no? Sota aquesta promesa, la qual cosa l'any passat vam tenir 35.000 persones passant pels nostres espais. Uh-huh. I aquest any el nostre objectiu és arribar a les 100.000 a tot el país.
0: Molt bé, Gerard Xalabarder, CEO de Cocopool, ha estat un plaer i gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, un plaer.
0: I acabem el programa d'avui amb música. Adeu, fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha cridat a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària. Després de la declaració d'ahir de l'expresident, el jutge de l'audiència, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental, diu, en la canalització, ocultació i facilitament d'operacions rellevants pel cas del rescat de l'aerolínia. Precisament sobre aquest tema, el doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que el cas de Zapatero desgasta de mica en mica el govern de Sánchez, ho ha dit en una entrevista en aquesta casa, a la xarxa.
2: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
1: Tensió aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de tres dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla, que estan ocupats des de 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus. Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbutjat la porta dels tres desallotjats. Avui, dos afecten a famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons ha denunciat el sindicat. I 200 bombers de la Generalitat han sortit al carrer Barcelona per exigir més inversió. Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. I tenim un nou avançament de la programació del Festival Temporada Alta de Girona. S'incorporen les obres Poncia, protagonitzada per Lolita Flores, la nova comèdia de Ramon Madaula, Loop, i la revisió de la comèdia de Jordi Galzeran, de Cota. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: de merda. Deu ser aquesta hora al vespre, anem molt cansats.
1: Ara disparem per si de cas.
0: Som uns especialistes

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a l'expresident un dia després de la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional, i el mateix dia que el jutge ha decidit investigar les filles de Zapatero i la seva secretària pel cas Plus Ultra. Sánchez ha explicat que per amb Zapatero i s'ha fet seva la nota escrita ahir mateix per l'expresident reivindicant la seva innocència.
2: El president Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia. Y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
1: El president del govern ha reiterat que el govern suarà la samarreta dit per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals de l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat de la resta de grups parlamentaris. I precisament el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat, mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran. Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles durant la cimera del G7. Escoltem el ministre d'Exteriors, Manuel Álvarez.
3: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
1: I un equip d'investigació de l'Hospital del Mar i altres centres de Catalunya i Espanya han descobert que bloquejant una proteïna contra el càncer de pàncreas activen el sistema immunitari. És una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals i en bloquejar-la aquestes cèl·lules no es poden reparar i moren. I l'aspecte més innovador d'aquest estudi és que bloquejant aquesta proteïna faciliten les defenses de l'organisme i accedeixen al tumor, que és un dels més agressius. L'estudi l'han fet en ratolins i s'ha publicat al Science Advances. I els Figaflauers encapçalen el cartell de la segona edició del Calçó Fest, que tindrà lloc el 21 de novembre, coincidint amb la temporada de calçotades.

Repassem els titulars del dia. El memorial Pere Jiménez Raja tornarà a ser l'eix central de la festa del futbol sala a Malgrat. El PSC organitza un acte sobre medi ambient amb el diputat Xesco Gomar aquest divendres.

0: on amb el gran. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dijous 18 de juny. Comencem amb un repàs als titulars.

El memorial Pere Jiménez Raja tornarà a ser l'eix central de la festa del futbol sala a Malgrat. El PSC organitza un acte sobre medi ambient amb el diputat Xesco Gomar aquest divendres.

0: El futbol sala celebrarà aquest dissabte i diumenge l'onzena edició del Memorial Pere Jiménez Raja. La jornada s'emmarca dins d'un torneig intergeneracional que se celebra per segon any i un triangular de veterans. El Memorial, que serà diumenge a partir de 9:45 del matí, continua sent la pedra angular de tot el cap de setmana, tal com destaca el president del futsal malgrat, Enric Parera. La jornada de dissabte més inclourà dos triangulars de categories pre-benjamí i benjamí, una proposta amb la que es pretén fer gaudir de l'esport a tots els participants, ho explica Parera a Ona Malgrat.
1: La pedra angular, efectivament, és el memorial. I tot això, amb els anys, s'ha anat complementant i s'ha extès bastant, de manera que al final ara arribem a tenir ja en aquesta edició pràcticament tot el cap de setmana ple d'activitats, tant dissabte com diumenge. Llavors, dissabte, les dues peces centrals són dos triangulars que fem pels més petits, els preves i els benjamins, els matins, que vindran sis equips, de quatre de fora i dos locals, lògicament, i per la tarda el ja famós intergeneracional, torneig intergeneracional, que juga bastant amb els termes inter, lògicament es vol dir que és transversal a les generacions i als gèneres, per tant, nois i noies de totes les edats juguen correctament distribuïts entre ells. No és competició, és simplement doncs, desenvolupar l'activitat i veure com les generacions i els gèneres ens entenem fent una activitat molt concreta, en aquest cas el futbol sala.
0: El regidor d'Esports, Miquel Àngel Ruiz, també ha remarcat que a qui va dedicat aquesta jornada, Pere Jiménez Raja, continua sent molt present entre les persones que van compartir amb ell la passió pel futbol sala. El regidor recorda que el memorial va començar sent una trobada dels amics d'en Pere i que 11 anys després s'ha convertit en un gran esdeveniment esportiu que ja implica diferents generacions. De fet, destaca, assegura que és la festa del futbol sala a Malgrat.
2: Van començar només jugant els amics d'en Pere, aquell equip que en Pere i jo portàvem, que érem els entrenadors, i mira on estem 11 anys després. Malauradament estem amb un cap de setmana brutal de futbol sala, com ha dit l'Enric fa un moment, on ja entrem en totes les generacions i bueno, crec que és una festa, crec que podríem dir que és la festa del futbol sala a Malgrat, eh?
0: Després del memorial, diumenge al matí es disputarà un triangular de veterans. El cartell reunirà els veterans d'Indústria en Santa Coloma, l'associació Veterans Futbol Sala de Barcelona i el mateix futsal a Malgrat. La programació es completarà amb una paellada popular al migdia i durant la tarda de diumenge també se celebrarà partits entre pares entrenadors i mares entrenadores. Més temes. El grup municipal del PSC ha organitzat aquest divendres la xerrada Medi Ambient i Sostenibilitat, una prioritat local. Aquesta comptarà amb la participació de Xesco Gomar, president delegat de l'àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona, i també amb l'alcaldessa de Malgrat, Sònia Vinyoles. L'acte se celebrarà a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Arxiu Municipal. Segons l'agrupació local socialista, es vol tractar el medi ambient i la sostenibilitat local com un dels eixos principals del proper programa local socialista. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Calella. El cel de Calella es convertirà en l'escenari d'un espectacle de llums per celebrar el solstici d'estiu. L'Ajuntament ha organitzat pel dissabte una festa popular, dissabte 27 de juny, a l'entorn de la Riera Capaspre, que combinarà música, activitats familiars i un show de drons de temàtica marinera que es podrà observar des de la platja. El millor punt per seguir-lo serà, de fet, a l'altura del pont de fusta. I també destaquem que la Volta Ciclista Catalunya Femenina passarà per Palafolls també aquest divendres. El pas pel municipi serà ràpid i es produirà únicament pel tram de la Nacional 2 que travessa el municipi sense entrar al nucli urbà. Tot i això, els aficionats al ciclisme tindran l'oportunitat de veure de prop el pilot de corredores a la recta final de l'etapa que té inici final a Santa Susana. Amb motiu de la prova esportiva es preveuen afectacions puntuals a la circulació a la carretera carretera nacional 2 durant el pas de la cursa, que es preveu que sigui cap a 5:45 de la tarda. Els talls seran temporals i estaran coordinats pels cossos de seguretat i l'organització de la competició per garantir la seguretat tant de les participants com dels conductors. I a nivell nacional destaquem que, segons el cens de cobertes en fibrociment consultat per l'Agència Catalana de Notícies, Catalunya té 121.982 teulades en presència d'amiant, que representen més de 683.000 tones d'aquest material i que, una al costat de l'altra, ocuparien una àrea de 38,6 quilòmetres quadrats, aproximadament l'àrea de Sabadell. El Parlament ha aprovat per unanimitat la llei per erradicar l'amiant amb l'extensió de Vox i Partit Popular en algun dels punts. La norma preveu eliminar el fibrociment d'edificis i instal·lacions, incorpora el reconeixement de les víctimes, dota una regulació comuna i crea un cens català de registre d'aquest material. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.

0: Moment de destacar la situació meteorològica i ho fem parlant amb el nostre company, en Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari, temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogor també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà a l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer, i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil, i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
0: I repassem l'agenda d'actes. Recordem que aquest dissabte les sessions de ioga per la salut ofereixen una dedicada a la menopausa. La classe començarà a les 10 del matí a l'Arxiu Municipal i s'allargarà fins a 11:45 del migdia. Avancem també que l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina organitza diumenge la Diada Universal de la Sardana de 8:15 a 9:45 del vespre al Parc de Can Campassol amb la Cobla Principal de Banyoles.

Repassem els titulars del dia. El memorial Pere Jiménez Raja tornarà a ser l'eix central de la festa del futbol sala a Malgrat. El PSC organitza un acte sobre medi ambient amb el diputat Xesco Gomar aquest divendres.

0: notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació, Jordi Fortià.
2: El jutge del cas Plus Ultra imputa les filles de Zapatero i la secretària de l'expresident un dia després de la seva declaració.
3: El presidente Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia.
1: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna.
2: Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
1: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
4: Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. Escoltem Elisabet Bono de Projecte Home.
5: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? Que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
1: 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
2: Ho diu la darrera enquesta nacional de salut sexual del 2025, el mateix dia que l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber de la ciutat per suposada agressió sexual. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
6: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
1: En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar. Enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
2: El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte The Prodigy.
1: I en esport, Joel Gomis, dijous de doble final per les seccions del Barça.
7: A les 8 del vespre, el Barça de bàsquet iniciarà la seva lluita per guanyar la Lliga ACB contra el València Bàsquet, mentre que a les 9, el Barça de futbol sala jugarà el segon duel de la final de Lliga contra el Pozo de Múrcia, a qui ja va guanyant el duel disputat dimarts.
8: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Tot i que ha baixat una miqueta la temperatura respecte ahir, encara la situació és completament estiuenca. Igualment, ha pujat la humitat, per tant, el que sentim és més xafogó. I de moment avui estan caient pocs ruixats. Alguns se n'està produint cap a l'Alt Pirineu, bàsicament ja a la Vall d'Aran. Núvols prims en algunes raconades. I atenció, perquè aquesta propera vesprada i sobretot nit sí que canviarà una mica la situació. Arribarà una massa de tempestes seques que deixaran poca aigua, però en algun cas força soroll. També la poca pluja que caurà, caurà bruta, vindrà amb fang. I aquests núvols aquesta nit faran que l'ambient sigui xafogós. De fet, el divendres les tempestes s'acabaran retirant, gran part del dia farà sol i la temperatura tornarà a guanyar 1 o 2 graus. I molta més calor que farà ja el cap de setmana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Ja parlem gairebé d'absoluta calma, sobretot si parlem de les principals carreteres i autopistes catalanes. Ha baixat moltíssim el volum de trànsit, no tenim constància de cap gran incidència i tampoc no ha estat una tarda excessivament complicada. Poden quedar zones intenses, alguns punts de la C58, zona del Vallès, autopista AP7, algun punt de la B23, en fi, zones amb una mica més de volum de trànsit. Però que són grans retencions, en principi, a aquesta hora ja no n'hauríeu de trobar. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació. Tot plegat el dia que el jutge ha anunciat que imputa les filles de Zapatero i la seva secretària.
4: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: I ho dèiem ara en portada. El president del govern espanyol, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a Zapatero un dia després de la declaració de l'expresident davant l'Audiència Nacional.
4: Sánchez ha explicat que ha parlat amb Zapatero i s'ha fet seva la nota escrita ahir pel mateix expresident reivindicant la seva innocència.
5: El presidente Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
4: El president del govern ha reiterat que el govern suarà la samarreta per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals a l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat de la resta de grups parlamentaris.
0: Doncs precisament el doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que el cas Zapatero desgasta de mica en mica el govern espanyol.
4: En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més llenya al foc.
6: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar a la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
4: Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. Per això, Projecte Home alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
7: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono de Projecte Home.
8: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no? que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
7: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
0: Titular també de la jornada, l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al parc de bombers de la Zona Franca.
4: Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat a una dona, que no en forma part, a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues.
0: Judit Vallès.
9: Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ella es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor, que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
10: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
9: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
0: Doncs justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
4: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La ministra de Sanitat, Mònica García, valora les dades com a molt greus.
11: Casi 3 de cada 10 mujeres afirman haberse visto forzadas en algún momento de su vida a hacer algo que no querían hacer en una relación sexual. Este es un dato muy grave y muy preocupante, que nos recuerda que nuevamente la adecuación afectivo-sexual y la lucha contra las violencias sexuales siguen siendo unas tareas fundamentales de nuestra época.
4: La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% d'espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per ubicar el seu nou centre de computació quàntica, un projecte que compta amb una inversió de 92 milions d'euros i preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys.
4: Així ho ha anunciat aquest dijous la companyia en un acte encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha assegurat a l'empresa que han fet una bona tria.
12: Com Catalunya s'ho proposa i quan treballem junts, Catalunya és imparable. I si anem de la mà de Barcelona, 2 vegades imparables. No? No és una expressió meva, ho ha dit el representant d'Oxford Quantum Circuits, no? És l'obertura del centre de computació quàntica més important del sud d'Europa. Més important. I això no són coses petites, i a més els puc assegurar que no ha estat fàcil. Normalment, naturalment, aquestes companyies, en aquest cas Oxford Quantum Circuits, com fan aquestes inversions, tenen molta cura en veure on s'implanten.
4: Les instal·lacions seran les primeres de la companyia a la Unió Europea i estaran dedicades a la recerca i desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics de nova generació. L'empresa vol engegar el seu establiment a Barcelona durant el quart trimestre d'aquest 2026.
0: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles durant la cimera del G7. Carina Beibé.
13: Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
14: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
13: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
0: I paral·lelament, Ucraïna ha atacat aquest dijous Rússia de manera massiva amb drons, alguns dels quals al voltant de 7 han impactat en una gran refineria de Moscou. En l'atac més gran ha estat en l'atac més gran dels últims 2 anys, segons l'agència russa TASS.
4: El Ministeri de Defensa rus ha admès l'atac i ha assegurat que han aconseguit interceptar 555 drons ucraïnesos a 16 regions diferents del país, a més de la regió de Moscou. Segons Andrei Vorobyov, governador de la regió de Moscou, els atacs, que també han impactat en un bloc de pisos i en un centre comercial, han ferit 16 persones a la regió, tot i que no ha precisat on.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Tensió aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de 3 dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla, que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
4: Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbotzat la porta. Dels 3 desallotjaments d'avui, 2 afecten famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el Sindicat de l'Habitatge. Marta López és portaveu del sindicat.
15: Sí, el dispositiu d'avui ha sigut una absoluta vergonya. No hi ha hagut cap tipus de mediació, cap tipus de negociació. En plan, el que hem vist ha sigut un exercici de brutalitat policial. En un moment en el que hi havia nens, hi havia famílies, hi havia persones vulnerables, han començat els antidisturbis a dispersar la gent sense ni tan sols donar un avís previ, sense haver la comitiva judicial interlocutat amb les persones que seran desnonades, que són 3 famílies amb infants.
4: També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. Així ho ha denunciat un dels veïns desnonats.
16: Yo soy un ocupa, oye, con un niño de discapacidad con 7 años. Estamos hartos de gente corrupta, ¿vale? Y que paguemos justo por pecadores, oiga. Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total.
4: En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de famílies vulnerables a qui oferir una alternativa. Hi ha més desnonaments previstos dilluns, dijous i divendres vinent.
0: No deixem els desnonaments perquè sindicats de Manresa han convocat una vaga educativa pel 23 de setembre, coincidint amb el previsible desnonament dels veïns del bloc 8 de Manresa, on viuen 9 infants. Per donar-los suport, mestres i alumnes de la Catalunya Central s'aturaran de 7 del matí a 12 del migdia. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
17: Una vaga inèdita al territori que han convocat els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical per fer costat a 9 alumnes de 7 escoles públiques del Bages. Són els infants que viuen al bloc 8 de Manresa, un edifici propietat del fons d'inversió Cerberus que preveu desnonar el pròxim 23 de setembre. La pressió popular ja ha aconseguit frenar els desallotjaments diverses vegades i durant els últims mesos han insistit al govern que compri l'edifici. Tot i això, les converses amb el fons d'inversió no han arribat a bon port. Des de CGT Ensenyament, Pablo Ruiz ha explicat que era una vaga sense precedents.
18: Nosaltres sabíem, no s'ha convocat mai una vaga educativa per donar suport a l'alumnat en risc de ser desnonat i creiem que es començaran a normalitzar també aquest tipus de convocatòries i s'aniran expandent.
17: Els sindicats sota el paraigües de Docents per l'Habitatge també han avisat que un desnonament té un gran impacte negatiu en la salut, el descans i el rendiment pedagògic dels infants. Per tot plegat, criden a la vaga a totes les etapes educatives i a tots els sectors laborals de l'ensenyament des d'infantil a secundària.
0: Doncs encara al voltant de l'educació, el Tribunal Europeu de Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. La Cort d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac, de Canet de Mar, contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
4: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes al sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
0: I avui hi ha hagut nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
4: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet des de Plaça Universitat fins a la delegació del govern amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
0: Més coses. A primera hora de la tarda ha quedat restablerta l'alta velocitat entre Lleida i Tarragona després de més de 3 hores aturada per un incendi a l'Albi, que ja ha estat estabilitzat.
4: Els bombers han rebut l'avís a quarts d'11 del matí. El foc afecta camps de Rostoll, a una zona propera a la carretera LB-7031 i la línia ferroviària. D'altra banda, també aquesta tarda hi ha hagut diversos incendis, el més important, Arbeca, que ja s'ha pogut estabilitzar.
0: I pel que fa a l'incendi de la Segarra, declarat ahir i que ja està estabilitzat, segons els primers indicis de la investigació, tot apunta que el foc s'hauria produït per una màquina recol·lectora treballant al camp.
4: Segons els agents rurals, el foc ha afectat unes 102 hectàrees de terreny agrícola.
0: En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte The Prodigy. Mitjans de l'Hospitalet, Àlex Suárez.
19: La millor música electrònica i urbana del planeta té una cita des d'avui fins dissabte amb el Sónar. Enguany, el Festival Tecno se celebra íntegrament a la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Més d'un centenar d'actuacions i fins a 14 hores diàries de música encapçalades pels britànics The Prodigy. Mentrestant, una barreja de música urbana i electrònica passarà pels 6 escenaris del Sónar amb artistes de primera talla internacional com Skepta, Charlotte DeWitt i Amelie Lenz. Avui, però, les grans protagonistes són les artistes urbanes Mètrica y Loli Zazú. Escoltem alguns dels assistents d'aquest Sónar 2026.
20: Pues vengo a este festival a ver a Loli, que es una DJ, y bueno, ya de paso vengo a la Métrica.
21: A la Métrica, sí, porque es la mejor, la madre fundadora.
22: Es una muñeca divina, perfecta.
23: Sí, vinimos al Sónar especialmente a ver a Loli Zazú en su debut.
19: El festival torna un altre any a anar molt més enllà de la música, amb la proposta de Sónar Més D, que es trasllada a la Llotja de Mar de Barcelona, completant l'oferta al retorn del Sónar Kids al Parc del Fòrum i al Sónar District.
0: Doncs precisament, més enllà del menú musical, el Sónar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia des de la Llotja de Mar de Barcelona. David Navarro.
1: La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada explosiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, la Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Ars Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
2: So when they wear this... Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata, on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
5: Datas from data center.
1: Així a la llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a uns minuts, d'aquí a 7 minuts, comença la lluita pel títol de la Lliga ACB pel Barça de bàsquet. El conjunt de Xavi Pascual s'enfronta al València Bàsquet de Pedro Martínez, un equip que enguany ha arribat a jugar a la final a 4 de l'Eurolliga. La sèrie és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem el tècnic blaugrana, Xavi Pascual.
3: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal, l'objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar a la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
2: Encara en bàsquet, el Kitsanàs Manresa ha anunciat la baixa d'Archangue i Zau Bolavi, jugador que va començar el curs amb els del Bages però que va acabar cedit la temporada. Per la seva banda, l'Espar Girona també ha fet oficial l'adeu d'Anna Badosa, la vuitena baixa del mercat estival. L'altre gran protagonista de la tarda vespre d'avui és el Barça de Futbol Sala, que rep el Pozo de Múrcia en el segon partit de la final de la Lliga. El conjunt blaugrana vol tornar a fer vol factor pista i d'aquesta manera encarrilar la final. El partit es jugarà a partir de les 9 de la nit. Javi Rodríguez es el entrenador del Barça.
4: Va a ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
2: Per la seva banda, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat el fitxatge de Dylan Vargas. Es tracta d'un ala argentí que prové del Riga Futsal, equip amb el qual ha guanyat la Lliga de Letònia i ha competit a la Champions League.
5: La verdad que muy feliz de ser parte del club y muy ansioso ya de estar ahí con todos ustedes.
2: En futbol, el Centre d'Esports Sabadell ultima tots els detalls pel duel definitiu per pujar a la segona divisió. A les 9 de la nit de demà s'enfronten els Zamora en un maig en què han de guanyar tant sí com no si volen ascendir. L'entrenador lequinat és Ferran Costa.
6: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple, s'està visquent ara quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell, Sabadell.
2: Aquest divendres comença la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya, una cursa que reuneix ciclistes com la catalana Paula Blasi de l'equip UAE i que vol lluitar per embutxacar-se la cursa de casa. La primera etapa, demà, comença a Mataró i acabarà a Santa Susana. I en hoquei sobre patins, l'Igualada Rigat intentarà forçar el quart partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina demà a la nit. El juguen contra el Liceo i els gallecs dominen per 0-2 l'eliminatòria i si guanyen demà seran campions de l'hoquei Lliga. Marc Carol és jugador de l'Igualada.
7: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada sabem que ho podrem revertir i a més juguem a casa, juguem a les Comes. Sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no. I bueno, ens agafarem tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
2: Un Igualada Rigat, l'Ali, que té la baixa sensible del seu capità, Roger Bars.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a Zapatero un dia després de la declaració de l'expresident davant l'Audiència Nacional i el mateix dia que el jutge ha decidit investigar les filles, les seves filles i la seva secretaria pel cas Plus Ultra.
2: El president Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia. Y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
1: El president ha reiterat que el govern suarà la samarreta per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals de l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat dels grups. I l'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per ubicar el seu nou centre de computació quàntica, un projecte que compta amb una inversió de 92 milions d'euros i preveu crear 210 llocs de treball els pròxims 5 anys. Així ho ha anunciat aquest dijous la companyia amb un acte encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Com Catalunya s'ho proposa i quan treballem junts, Catalunya és imparable. I si anem de la mà de Barcelona, dues vegades imparables. No és una expressió meva, ho ha dit el representant d'Oxford Quantum Circuits, no? És l'obertura del centre de computació quàntica més important del sud d'Europa. Més important. I això no són coses petites i, a més, els hi puc assegurar que no ha estat fàcil. Normalment aquestes companyies, en aquest cas Oxford Quantum Circuits, com fan aquestes inversions, tenen molta cura en veure on s'implanten.
1: I els treballadors de l'empresa Quality Expresso de Barcelona avalen l'acord de l'expedient de regulació. El pacte millora les indemnitzacions i rebaixa de 80 a 76 els acomiadaments. S'abonaran 50 dies de contraprestació per cada any treballat amb 29 mensualitats i, a més, es fa un pla de prejubilació. I l'Ajuntament de Barcelona comprarà els locals del taller de músics per preservar-ne l'activitat. L'equipament està situat al Raval i consagrat des de fa més de 40 anys a la formació i activitat musical. En les seves més de 4 dècades d'activitat, el taller de músics s'ha convertit en un centre d'ensenyament musical de referència a Catalunya. També ha esdevingut un agent fonamental per a la millora i transformació social del seu entorn.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, va assegurar ahir davant del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calamà, que no va exercir cap influència en el rescat per part del govern espanyol de l'aerolínia Plus Ultra. Així ho revela l'àudio de la seva declaració davant del jutge, filtrat als mitjans aquesta tarda. A les gravacions, Zapatero assegura que mai de la seva vida ha negociat cap comissió i diu que mai ha sentit a parlar de la societat offshore. El jutge l'investiga per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de l'aerolínia i de contraban i de delicte fiscal per les joies decomissades al seu despatx. I 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volien una relació sexual. Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual de 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge d'altres homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en un context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. La ministra de Sanitat, Mònica García, qualificat aquestes dades de preocupants.
2: Casi 3 de cada 10 mujeres afirman haberse visto forzadas en algún momento de su vida a hacer algo que no querían hacer en una relación sexual. Este es un dato muy grave y muy preocupante que nos recuerda que nuevamente la adecuación afectivo-sexual y la lucha contra las violencias sexuales siguen siendo unas tareas fundamentales de nuestra época.
1: Més qüestions. La depuradora d'aigües residuals de Palamós ha recuperat el seu funcionament normal quasi 5 mesos després que el temporal Harry l'avariés greument. Durant aquest temps ha abocat aigua al mar amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ambientalistes. La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. La instal·lació va recuperar la funció al 50% i ara ja amb la seva totalitat. Ha suposat una inversió de 3,6 milions d'euros de part del Consorci d'Aigües de la Costa Brava. I els Mossos d'Esquadra investiguen els agents de mobilitat de Caldes de Montbui per un possible frau a l'empresa pública de gestió municipal de serveis. Tot apunta que aquests treballadors públics haurien permès l'accés gratuït dels seus vehicles al pàrquing municipal. Una pràctica que també haurien estès a familiars i coneguts. En total, el perjudici per les arques públiques és de 17.000 euros. I el Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana. Ara, amb una inversió de 530.000 euros, es podrà garantir encara més aquest servei.

Repassem els titulars del dia. El memorial Pere Jiménez Raja tornarà a ser l'eix central de la festa del futbol sala a Malgrat. El PSC organitza un acte sobre medi ambient amb el diputat Xesco Gomar aquest divendres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reiterat la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha fet aquestes declaracions abans de la reunió del Consell Europeu a Brussel·les. Justament avui, el jutge ha decidit investigar les filles de Zapatero i la seva secretària pel cas Plus Ultra.
2: El president Zapatero ayer, en su comunicado, dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia. Y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
1: Per cert, que aquesta mateixa tarda s'han filtrat a la premsa els àudios de la compareixença de Rodríguez Zapatero ahir davant del jutge de l'audiència, José Luis Calama. L'expresident deixa clar que no va exercir cap influència en el rescat per part del govern espanyol de l'aerolínia Plus Ultra. I l'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per ubicar el seu nou centre de computació quàntica, un projecte que compta amb una inversió de 92 milions d'euros i preveu crear 210 llocs de treball els propers 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que l'empresa ha fet una bona tria.
3: Com Catalunya s'ho proposa i quan treballem junts, Catalunya és imparable. I si anem de la mà de Barcelona, dues vegades imparables. No és una expressió meva, ho ha dit el representant d'Oxford Quantum Circuits, no? És l'obertura del centre de computació quàntica més important del sud d'Europa. Més important. I això no són coses petites i més, els hi puc assegurar que no ha estat fàcil. Normalment, naturalment, aquestes companyies, en aquest cas Oxford Quantum Circuits, com fan aquestes inversions, tenen molta cura en veure on s'implanten.
1: I demà està previst l'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau a l'Orient Mitjà a Suïssa, un acord que ja s'ha signat aquesta passada nit telemàticament. Un acte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament, el desemborsament de 300 milions de dòlars per la reconstrucció del país i el compromís de Teheran de no produir més armes nuclears. I avui hem sabut que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona van detenir ahir 14 persones en el marc d'un pla campai al centre de la ciutat contra la multireincidència. Les 14 persones acumulaven 156 antecedents. I el Teatre Principal de Barcelona arrencarà la programació cultural del tardor 2028 després d'una rehabilitació que li ha servit per ampliar-se fins a 10.000 metres amb un cost de 50 milions d'euros.

Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves.

t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicàvem

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dijous 18 de juny. Comencem amb un repàs als titulars.

El memorial Pere Jiménez Raja tornarà a ser l'eix central de la festa del futbol sala a Malgrat. El PSC organitza un acte sobre medi ambient amb el diputat Xesco Gomar aquest divendres.

0: El futbol sala celebrarà aquest dissabte i diumenge l'onzena edició del Memorial Pere Jiménez Raja. La jornada s'emmarca dins d'un torneig intergeneracional que se celebra per segon any i un triangular de veterans. El Memorial, que serà diumenge a partir de 9:45 del matí, continua sent la pedra angular de tot el cap de setmana, tal com destaca el president del futsal malgrat, Enric Parera. La jornada de dissabte més inclourà dos triangulars de categories pre-benjamí i benjamí, una proposta amb la que es pretén fer gaudir de l'esport a tots els participants. Ho explica Parera a Ona Malgrat.
1: La pedra angular, efectivament, és el memorial. I tot això, amb els anys, s'ha anat complementant i s'ha extès bastant, de manera que al final ara arribem a tenir ja en aquesta edició pràcticament tot el cap de setmana ple d'activitats, tant dissabte com diumenge. Llavors, dissabte, les dues peces centrals són dos triangulars que fem pels més petits, els preves i els benjamins, els matins, que vindran sis equips, de quatre de fora i dos locals, lògicament, i per la tarda el ja famós intergeneracional, torneig intergeneracional, que juga bastant amb els termes inter, lògicament es vol dir que és transversal a les generacions i als gèneres, per tant, nois i noies de totes les edats juguen correctament distribuïts entre ells. No és competició, és simplement doncs, desenvolupar l'activitat i veure com les generacions i els gèneres ens entenem fent una activitat molt concreta, en aquest cas el futbol sala.
0: El regidor d'Esports, Miquel Àngel Ruiz, també ha remarcat que a qui va dedicat aquesta jornada, Pere Jiménez Raja, continua sent molt present entre les persones que van compartir amb ell la passió pel futbol sala. El regidor recorda que el memorial va començar sent una trobada dels amics d'en Pere i que 11 anys després s'ha convertit en un gran esdeveniment esportiu que ja implica diferents generacions. De fet, destaca, assegura que és la festa del futbol sala a Malgrat.
2: Van començar només jugant els amics d'en Pere, aquell equip que en Pere i jo portàvem, que érem els entrenadors, i mira on estem 11 anys després. Malauradament estem amb un cap de setmana brutal de futbol sala, com ha dit l'Enric fa un moment, on ja entrem amb totes les generacions i bueno, crec que és una festa, crec que podríem dir que és la festa del futbol sala a Malgrat, eh?
0: Després del memorial, diumenge al matí es disputarà un triangular de veterans. El cartell reunirà els veterans d'Indústria en Santa Coloma, l'associació Veterans Futbol Sala de Barcelona i el mateix futsal a Malgrat. La programació es completarà amb una paellada popular al migdia i durant la tarda de diumenge també se celebrarà partits entre pares entrenadors i mares entrenadores. Més temes. El grup municipal del PSC ha organitzat aquest divendres la xerrada Medi Ambient i Sostenibilitat, una prioritat local. Aquesta comptarà amb la participació de Xesco Gomar, president delegat de l'àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona, i també amb l'alcaldessa de Malgrat, Sònia Vinyoles. L'acte se celebrarà a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Arxiu Municipal. Segons l'agrupació local socialista, es vol tractar el medi ambient i la sostenibilitat local com un dels eixos principals del proper programa local socialista. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Calella. El cel de Calella es convertirà en l'escenari d'un espectacle de llums per celebrar el solstici d'estiu. L'Ajuntament ha organitzat pel dissabte una festa popular, dissabte 27 de juny, a l'entorn de la Riera Capaspre, que combinarà música, activitats familiars i un show de drons de temàtica marinera que es podrà observar des de la platja. El millor punt per seguir-lo serà, de fet, a l'altura del pont de fusta. I també destaquem que la Volta Ciclista Catalunya Femenina passarà per Palafolls també aquest divendres. El pas pel municipi serà ràpid i es produirà únicament pel tram de la Nacional 2 que travessa el municipi sense entrar al nucli urbà. Tot i això, els aficionats al ciclisme tindran l'oportunitat de veure de prop el pilot de corredores a la recta final de l'etapa que té inici final a Santa Susana. Amb motiu de la prova esportiva es preveuen afectacions puntuals a la circulació a la carretera carretera nacional 2 durant el pas de la cursa, que es preveu que sigui cap a 5:45 de la tarda. Els talls seran temporals i estaran coordinats pels cossos de seguretat i l'organització de la competició per garantir la seguretat tant de les participants com dels conductors. I a nivell nacional destaquem que, segons el cens de cobertes en fibrociment consultat per l'Agència Catalana de Notícies, Catalunya té 121.982 teulades en presència d'amiant, que representen més de 683.000 tones d'aquest material i que una al costat de l'altra ocuparien una àrea de 38,6 quilòmetres quadrats, aproximadament l'àrea de Sabadell. El Parlament ha aprovat per unanimitat la llei per erradicar l'amiant amb l'extensió de Vox i Partit Popular en algun dels punts. La norma preveu eliminar el fibrociment d'edificis i instal·lacions, incorpora el reconeixement de les víctimes, dota una regulació comuna i crea un cens català de registre d'aquest material. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.

0: Moment de destacar la situació meteorològica i ho fem parlant amb el nostre company, en Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari. Temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà a l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
0: I repassem l'agenda d'actes. Recordem que aquest dissabte les sessions de ioga per la salut ofereixen una dedicada a la menopausa. La classe començarà a les 10 del matí a l'Arxiu Municipal i s'allargarà fins a 11:45 del migdia. Avancem també que l'agrupació sardanista malgratenca La Barretina organitza diumenge la Diada Universal de la Sardana de 8:15 a 9:15 del vespre al Parc de Can Campassol amb la Copla Principal de Banyoles.

Repassem els titulars del dia. El memorial Pere Jiménez Raja tornarà a ser l'eix central de la festa del futbol sala a Malgrat. El PSC organitza un acte sobre medi ambient amb el diputat Xesco Gomar aquest divendres.

on amb el gra. On amb el gra.